like Brigitte Bardot. Now look at the people.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la festa major petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins a aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els Castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La festa major petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la festa major petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la festa major petita que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la festa major 2026.
3: L'incendi de vegetació que es va declarar dijous 23 de juliol a la tarda al camí de les Tortes entre les urbanitzacions de Costa Cunit i Mestrader va quedar controlat la mateixa tarda cap a les 8 del vespre després d'afectar una superfície aproximada de 3.600 metres quadrats. De moment no han transcendit més detalls sobre les possibles causes que el van originar. Segons informava els bombers de la Generalitat de Catalunya, el mateix dia l'avís l'havien rebut a través del telèfon d'emergències 112 a les 5:40. En un primer moment s'hi van mobilitzar 11 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris per evitar la propagació de les flames en una zona de vegetació propera a les urbanitzacions. Finalment, segons informava posteriorment l'Ajuntament de Cubelles el mateix dijous a la tarda en les tasques d'extinció i van treballar un total de 9 vehicles de bombers amb el suport de 2 helicòpters i 2 hidroavions. L'operatiu també va comptar amb la participació de 3 equips dels agents rurals, 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 unitats de la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques SEM. Com a mesura preventiva durant l'actuació de l'incendi de dijous 23 de juliol es va decretar també el confinament dels veïns a la zona. Un cop l'incendi es va estabilitzar i s'havia reduït ja el risc per la població, les autoritats van aixecar el confinament i els residents van poder tornar amb normalitat a casa. Tot i que la situació ja estava estabilitzada, els bombers van mantenir durant la nit de dijous també una dotació de vigilància sobre el terreny per tal de controlar el perímetre de l'incendi i actuar ràpidament en cas que es detectés també algun punt calent o es pogués produir una revifalla.
2: Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de

0: Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
1: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim... bueno, doncs on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
0: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
3: Això és una obra clàssica, és una obra filosòfica, clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
4: Però esteu vius.
3: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
4: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
5: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, I estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes Tancades.
6: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
4: Però molt dolenta.
6: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè...

0: En realitat, som molt diferents del que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
1: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluc. Escoltem-lo.
2: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
1: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al Centre Social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
3: El govern local es planteja instal·lar un pont de fusta provisional a la desembocadura per la lentitud del ministeri. El regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Huguer, també ha avançat en una entrevista a Ràdio Cubelles que es faltaran tan aviat com puguin un camí que connecta les Estoreres i el segon sector de Mastrader per la complexitat de restaurar el pont del Salze. El govern municipal ha enviat aquesta setmana una carta al Ministeri per la Transició Ecològica perquè acceleri la tramitació i l'execució de la restauració del pont de fusta que creuava la desembocadura del Foix. L'Estat ja va informar fa uns mesos a l'Ajuntament que aquest projecte seguiria la via ordinària i que, per tant, els terminis no serien immediats ni urgents. Així tot, l'executiu local ha tornat a insistir de la importància, pel que fa al medi ambient i també socialment, de recuperar aquest pas tan aviat com sigui possible.
4: Nosaltres què hem fet mentrestant? Doncs intentar pressionar el govern d'Espanya i el secretari d'Estat de Medi Ambient, és a dir, per part nostra, doncs hem enviat una carta dirigida ja a la ministra, avui mateix doncs hem enviat aquesta carta una mica desesperada, no? I també el secretari d'Estat de Medi Ambient, doncs demanant, si us plau, que donguin prioritat a aquesta infraestructura, que mirin d'accelerar aquest tràmit que ara és ordinari, però que no ens passem 3 anys o 2 anys per poder tornar a tenir aquesta infraestructura.
3: Un any després de la riuada i veient les intrusions de gent que està patint l'espai natural de la desembocadura, segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué en una entrevista a Ràdio Cubelles, estan estudiant des del govern municipal encarregar un projecte d'instal·lació provisional que pugui accelerar la restauració del pont de fusta.
4: Hem demanat un pressupost per un pont provisional, un pont, diguem-ne, per poder donar el servei mentre ells fan aquell tràmit. I també els hi hem posat amb aquesta carta, dient, escolteu, mentrestant nosaltres hem demanat aquest pressupost, que com a vosaltres que sou els que disposeu la infraestructura, doncs hauríeu d'assumir aquest cost, entenc, però que doncs, donant una mica de resposta o de solució temporal mentre no tenim aquest projecte definitiu.
3: I en relació amb com hauria de ser el pont definitiu que construeixi el Ministeri, el govern local aposta per una opció semblant, per exemple, a la que es pot trobar en llocs com el Delta de Llobregat, que són uns ponts més respectuosos amb l'entorn i que tenen opcions per fer avistament d'aus.
4: Demanar una mica la carta als Reis, a nosaltres ens agradaria, evidentment, que hi hagués una part apantallada, tal com hi ha a la zona natural del Delta del Llobregat, una zona apantallada, que hi hagués uns heights, no?, per poder fer avistament d'aus, com també en el seu moment doncs, ja havíem parlat també natural de la Generalitat, però jo crec que ara seria el moment de redactar aquest pas amb les millors condicions possibles. Veurem què és el que farà el Ministeri. El que sí que està clar que serà una tipologia de pas que serà allò que diem desmuntable, és a dir, que si ve una riuada se'l pugui endur, que no sigui un obstacle important.
3: Una altra infraestructura d'ús públic desapareguda amb la riuada de l'any passat és el pont del Salze per entrar i sortir de les Estoreres. Des del juliol del 2025, els veïns d'aquesta zona, pendent de regularitzar urbanísticament, tenen un sol accés pel carrer de la Sotzena de Mastrader. Un cop detectades les dificultats administratives de restaurar el pont de manera urgent, ja que no és de titularitat municipal, la prioritat del govern local ara per ara serà asfaltar un tros de camí al carrer de Montardo que d'aquesta manera connecti amb el segon sector de Mastrader, sobretot per donar una segona via de sortida en casos d'emergència. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic i Infraestructures.
4: Al carrer Montardo hi ha un camí que se'n va fins a Mastrader 2 que les properes setmanes estem intentant d'arranjar aquest camí, ja tenim el pressupost, i ara doncs, hem de fer, a través de l'Associació Catalana de Municipis, fer l'encàrrec per poder posar asfalt en aquest camí per, si hi hagués una emergència, doncs, hi hagués una segona via d'escapament. I això ara mateix és el que ens treu una mica la son, perquè malauradament veiem doncs, cada dia incendis, veiem doncs, que la gent es queda atrapada i aquí només hi ha una via d'escapament i això sí que a nivell de govern ens preocupa molt.
3: En paral·lel, en relació amb el pont, l'Ajuntament ara ja disposa de la documentació per acreditar l'ús públic del camí, per poder reclamar-lo i d'aquesta manera encarregar un projecte per construir un pont nou allà al Salze, tal com ha revelat el regidor Josep Maria Hugué.
4: Però la gran notícia és que estem en condicions de poder començar aquest tràmit que fa 3 mesos enrere, abans de tenir aquest estudi del geògraf, no ho podíem dir perquè no ho podíem documentar. A dia d'avui ho podem documentar i doncs, hem iniciat ja aquest expedient i esperem que en un parell o 3 mesos doncs, puguem acabar inscriure el registre de la propietat i començar a demanar el projecte. Tot això, evidentment, costa explicar-li a la població, perquè tot això es va dilatant en el temps, però desgraciadament el procés administratiu és així i no podem escurçar-ho.
3: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, Josep Maria Hugué també explica com avancen les reunions amb l'Agència Catalana de l'Aigua en relació als projectes previstos per reduir la inundabilitat de la part baixa del riu o també de cara a la gestió de l'aigua de l'embassament. Una família de Cunit ha denunciat públicament un cas de racisme cap al fill de 9 anys a la piscina municipal de Cubelles per part de 2 usuàries, també menors d'edat. Segons ha relatat a Ràdio Cubelles, Sandra Nicolau, mare del nen afectat, després de participar aquest dissabte passat al matí en un torneig al poliesportiu de Cubelles, van anar a la piscina i en coincidir amb unes altres nenes, que tindrien entre 9 i 13 anys, van començar a rebre comentaris relacionats amb el color de pell del seu fill.
5: La seva primera impressió al veure el nostre fill, que és de color i orgullosos del color que té el nostre fill, comencen a cridar davant nostra chocolate con leche, chocolate con leche, café con leche, i tot seguit comencen a cantar la cançó de la famosa cançó del Colacao, de ese Colacao, desayuno y merienda. Clar, nosaltres al principi no interferim perquè pensem que bueno, no anava dirigit al nostre nen. Sí que és veritat que ens donem compte que sí que va dirigit a ell en el moment que nosaltres anem donant voltes a la piscina i cada cop que ens apropem ho canten més fort i més alt, perquè cada cop que ens apropaven era més alt i més dur, perquè hi havia moments que no tenien ni la vergonya de dissimular, és que directament el miraven a la cara i li cantaven a la cara ese colacao, desayuno y merienda.
3: Malgrat l'estupor i la indignació inicial, la família va mantenir la calma i, sobretot, va optar per protegir el nen amb comentaris positius. Però veient que les altres nenes mantenien l'actitud racista, van demanar ajuda a la socorrista de la piscina, que va col·laborar de seguida i va aconseguir frenar l'agressió verbal. La mare assegura, però, que en cap moment l'altra família els hauria demanat disculpes.
5: Decidim demanar ajuda a la socorrista en aquell moment. I bueno, en aquell moment anem a la socorrista ens ajuda. La veritat que no puc dir res dolent de la socorrista perquè l'actuació la va fer bé. Sí que he llegit comentaris i tal que les havia d'haver d'expulsar, però bueno, és que al final suposo en aquell moment són situacions que et quedes una mica en xoc perquè no saps el que fer. I bueno, ens trobem que ella va anar a parlar amb les nenes i tal, i ens trobem que també va parlar amb la mare. I la situació va ser que la mare l'únic que va fer és dir-les a les seves filles que es callessin, però no van tenir ninguna la vergonya de venir a demanar-li perdó, ni disculpes, ni al meu fill ni a nosaltres com a pares.
3: La família alerta que aquests comentaris racistes van afectar l'ànim del nen.
5: Un nen de 9 anys, aquesta situació... clar, els deixa en un estat de vulnerabilitat increïble. El nostre fill va sortir de la piscina superxafat, va arribar a casa, no va voler sopar, es va ficar a dormir directament i nosaltres vam escoltar comentaris del nostre fill dient que a tothom li feia fàstic ell. Nosaltres vam intentar pues, parlar amb ell que no fas fàstic, que ets una persona increïble i que el teu color de pell no et defineix com a persona. M'entens? Jo també soc de color que soc la seva mare i bueno, jo de petita també he rebut comentaris racistes. Però sí que és veritat que he de dir que mai m'he vist en una situació així.
3: I la mare considera que aquestes actituds entre menors són intolerables. Per això s'han volgut posar en contacte amb Ràdio Cubelles per fer-ho públic.
5: I és un tema que crec que hem de començar a conscienciar la gent en el tema de ficar-se amb els altres i sobretot amb el color de pell, en l'ètnia, la raça i el que sigui. Però bueno, denunciar això, hem decidit també fer pública la notícia tant al Facebook com a altres pàgines socials. Hem demanat ajuda en general perquè la situació de l'altre dia per nosaltres és intolerable. He estat llegint un par de comentaris que molta gent ha passat per el mateix i decideix callar per por i nosaltres hem decidit pues, no callar-nos per por i prendre les mesures que s'hagin de prendre perquè tot això finalitzi el màxim possible.
3: Des de l'Ajuntament, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha expressat també el seu rebuig cap a aquests comportaments i ha confirmat que els treballadors que eren en aquell moment a la piscina van actuar de seguida per frenar-ho.
6: Després del que va passar aquests dies a la piscina municipal, volem rebutjar per part de l'Ajuntament comportaments i faltes de respecte a qualsevol persona. Creiem que són inadmissibles i bueno, per part nostra ja es va aclarir tant amb el personal del poliesportiu municipal com amb el personal de socorrisme que hi havia en aquest moment. Es va tractar aquest cas i esperem que ningú cap cas més com el que va haver doncs es torni a produir en aquests termes.
3: L'últim informe de SOS Racisme recull que han atès un total de 583 situacions de racisme a Catalunya de més de 70 municipis diferents. L'organització també lamenta que 7 de cada 10 situacions de racisme no es denuncien.
1: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
7: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
8: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8.
7: I 4 anys més tard encara
8: aquí
7: seguim
8: aquí.
7: Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
8: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
1: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
8: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'altra setmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona... O sigui, en...
7: Família.
8: Sí, en família.
7: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
8: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
1: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
9: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: I avui conversem amb dues persones que coneixen molt bé què significa representar Cubelles. D'una banda, la Paula Martínez, qui va ser pubilla de Cubelles entre 2022 i 2024 i que, un cop finalitzat el seu mandat, també ha continuat vinculada al pubillatge cubellenc com a delegada, acompanyant especialment el pubillatge infantil. També ens acompanya Jordi Lora, arauet de Cubelles, durant el període 2022-2024, que ha representat també el municipi en nombrosos actes arreu de, doncs, de Catalunya. Amb tots dos descobrirem què hi ha darrere d'una faixa o inclús aquestes bandes, no? I per què animen els joves i els infants a Cubelles a formar part d'aquesta gran família. En tot cas, comencem saludant-los. Paula, benvinguda a la ràdio.
4: Hola.
3: Què tal?
4: Molt bé.
3: Tornem a ser aquí, no? El Jordi Lora, què tal?
5: Bon dia, què tal?
3: Bé, avui hem matinat una mica, la gent no ho sap, però estem aquí ben d'hora, aquí a la ràdio. I bé, en tot cas, pregunta per tots dos, no? Que us va motivar, primer de tot, no?, presentar-vos al pubillatge de Cubelles, perquè avui el que volem fer és promocionar una mica aquesta nova crida per fer el relleu, no?, d'aquells candidats o candidates que puguin optar a inscriure's al pubillatge, ja que d'aquí un mes aproximadament es tanquen aquestes inscripcions. Paula, Jordi, no?, que us va motivar en aquell moment, no?, ho dic per aquelles persones que ens estan escoltant, que els hi pot motivar també presentar-se al pubillatge de Cubelles?
4: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien, apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment, doncs, els estem molt agraïts tots dos.
5: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí, de fet, que buscaven gent, i o sigui, jo no m'ho plantejar de dir que no en cap moment. O sigui,
4: no.
5: Va ser, vols apuntar-te? Sí. O sigui, sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
4: I 4 anys més tard encara
5: seguim aquí.
4: Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir, perquè t'enganxa d'aquesta manera.
3: Bé, doncs, si haguéssiu de resumir una mica també aquesta experiència en tres paraules, no sé, quines serien, en el sentit que heu viscut moltes coses, no? I bé, quines paraules hi posaríeu a dir, ostres, és que per mi el pubillatge ha estat tal, tal i tal, no?
4: Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
5: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
3: De fet, la crida que feu és la família, no?, del pubillatge busca nous membres. Ja heu utilitzat, doncs, també aquesta paraula. I en aquest sentit, no sé, què és el primer que canvia una vegada us posen la banda, no?, de pubilla o d'arauet, no? Què canvia quan us proclamen, no?, amb aquest càrrec?
5: Que a lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus, a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entresetmana per preparar per plantejar una neu, o sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent, us convertireu en en
4: família.
5: Sí, en família.
4: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
5: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
3: Sí, que sempre hi ha una moguda o una altra, pel que sí. Esteu dient, no? Deies, Jordi, deies 7 persones. Estem parlant dels càrrecs del pubillatge. Fes-nos una mica la presentació, no? O sigui, si parlem de pubillatge covellenc, aquesta gran família, qui la forma?
5: Parlem de 8 figures, hereu i pubilla adults, i dama i fadrí també adults. 4 persones nascuts entre el 2003 i el 2009, i després parlem del pubillatge infantil, que són els mateixos 4 càrrecs però en infantil. Ara, Huet Pubilleta i Dameta i Fadrinet, que són nascuts entre el 2015 i el 2019.
3: Molt bé, i aquesta és la crida que esteu fent ara mateix, no? És a dir, aquests serien els candidats o candidates a poder optar a formar part d'aquesta gran família. Què hem de fer? Perquè també és important, no sé si tothom s'hi pot presentar, si s'ha de ser d'aquí... Quins serien una mica els requisits?
4: Es pot presentar tothom que compleixi amb el requisit d'edat i que si visqui o tingui una segona residència a Cubelles. I doncs això, busquem gent que li agradi el poble, que vulgui sentir Cubelles i vulgui representar Cubelles com a per tota Catalunya.
3: Uh-huh. Bé, vosaltres quin record guardeu també del vostre mandat? És a dir, vosaltres vau estar, no? Heu coincidit també amb els anys. Quin record guardeu dels dos anys, no, de mandat?
5: No sé, és que jo crec que van ser tantes coses que es van viure aquells 2 anys i, bueno, o sigui, i s'han seguit vivint, perquè jo crec que la nostra relació amb el pubillatge no ha acabat. O sigui, seguim aquí parlant del pubillatge. Però no sé, hi ha moltes sortides, molts dies, molts records que quedaran per sempre.
4: Sí, jo per mi crec que el pubillatge per nosaltres va començar a tenir forma i a tenir significat en el moment en què tots 8 vam connectar d'aquesta manera i vam convertir-nos en aquesta família del pubillatge que intentem transmetre a tothom, però que és impossible posar el sentiment en paraules i només s'entén un cop ho vius.
3: Les festes majors suposo que tenen un paper també molt important quan sou pubillatge o altres festes, en tot cas. Com es viuen les de dins, no? És a dir, clar, algú que no coneix què és el pubillatge i on assistirà i què farà al llarg dels 2 anys, com ho explicaríeu això? Perquè crec que esteu convidats arreu, no? És a dir, aneu a molts llocs. Com ve això?
4: Amb el pubillatge tenim la sort de que ens conviden a diferents festes majors i festes de molts pobles. Ens conviden a conèixer la seva història, la seva cultura i a viure la seva festa major amb ells. I normalment pel pubillatge adult, com sempre, també posen lloc per dormir, perquè sigui una experiència completa, que al final vius amb... Ja has dit que hi havia una delimitació d'edat, per tant, vius durant 2 anys, gairebé cada cap de setmana, amb gent que comparteix les teves inquietuds, amb qui teniu anat semblant i amb qui pots, doncs, viure moltes experiències, aprendre sobre tu, aprendre d'història, aprendre cultura i passar-t'ho bé, perquè ens ho passem molt bé.
3: Uh-huh. Bé, molta gent pot pensar que el pubillatge és només, no sé, portar la banda o portar la faixa, el que sigui, no? Només un dia, però no, no? Darrere d'aquesta proclamació hi ha moltes coses, no?
5: Sí, o sigui, hi ha també els diferents actes de Cubelles, o sigui, assistim a la barema, assistim xatonada, a la festa major petita, a la gran... O sigui, es fan tots els actes de Cubelles. I després a fora, a més, vas a les eleccions, o sigui, a les proclamacions i comiats de cada poble. Però al final acabaràs volent anar perquè seran els teus amics els que s'acomiadaran i diràs, tinc una mica aquí, vaig aquí, després tinc una mica allà, vaig allà, i acabaràs anant a totes les sortides perquè, o sigui, no tant pel poble, per conèixer el poble, sinó perquè tens una relació amb les persones d'aquell poble i vols anar a conèixer on el seu poble.
4: I fins i tot, potser en un poble en concret no tens com ningú amb qui t'acabis de portar bé, però voldràs anar perquè hores a la teva resta d'amics dels altres pobles que sí que hi seran. Per tant,
3: heu dit que seguiu, no?, vinculats plenament, és a dir, que no és que hagueu deixat aquest mandat i ja res, no? Seguiu vinculats, no? Això, no sé si és fruit també d'aquesta experiència que us ha portat a formar part del pubillatge, si és que conserveu encara moltes amistats, no sé, aquesta vinculació, no? Aquesta importància de que no es mori, ho dic perquè, clar, és tot un repte, no? Donar continuïtat a un pubillatge, a aquestes tradicions, quan ja a l'abast, no? Tan joves que realment estan no més, potser més enganxats a la pantalla que a la tradició. Bé, què en pensem o què fem o... No sé si això també us fa, de dir, s'ha de treballar perquè això no es perdi o la importància d'aquesta tradició, que suposo que deu costar, no sé si teniu moltes inscripcions o no.
5: Per desgràcia no tenim moltes, i sí, o sigui, ja ens va costar a nosaltres passar del nostre any a l'actual, i ja vam aconseguir que no es perdés cap figura. Ara estem intentant el mateix, o sigui, crec que perdre qualsevol de les 8 figures seria una pena, perquè al final estàs perdent part de la teva tradició, o sigui, que ja es porten viatge des de fa molts anys, i som dels únics pobles que té tantes figures. Mantenir les 8 crec que ha de seguir sent l'objectiu de tot Cubelles, intentar, ni que sigui les 8. Sí, no diem ni afegir ni que hi hagi gent de sobres, però mantenir les 8.
4: Sí, jo crec que seria una llàstima perdre com aquesta identitat nostra del pubillatge a Cubelles, que se sap que hi ha 4 figures adultes, 4 figures infantils, i al final no està sent fàcil, però jo crec que nosaltres som bastant insistents.
5: Sí, sí, sí.
4: I ho aconseguirem. Confio molt.
3: Molt bé. Anem a la pregunta també ja, Paula, tu com a delegada també, no? No sé què és el que aportes als més petits, perquè suposo que fas una tasca, no? Com a delegada, quina és la teva funció?
4: Bueno, com a delegats el que fem és passar informació, estar en contacte amb l'Ajuntament, estar al costat d'ells, ajudar-los, doncs, sobretot al principi, a que escalfin motors, acompanyar-los a algunes sortides del principi, perquè després ells ja vagin rodats i, doncs, qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol cosa, ens truquen, parlen amb nosaltres. Si han de demanar alguna cosa o els hi falta alguna cosa, ara, per exemple, quan estem muntant l'acte de comiat, doncs estem nosaltres com a intermediaris entre ajuntament i pubillatge per intentar que tinguin l'acte que ells volen i que ells es mereixen.
3: Jordi, no sé si també t'han donat algun càrrec dins de pubillatge, si és suport allò emocional, si és allò de dir, és que jo necessito seguir vivint doncs, d'aquesta gran família perquè m'aporta molt.
5: No, un càrrec no tinc, o sigui, no sóc delegat perquè és feina de pubilla i l'hereu sortint, i, o sigui, jo els he seguit acompanyant a molts jocs, i al final, és que la Paula, l'Alejandro, amb tots, és com si fóssim família, o sigui, és que ens veiem moltíssim. O sigui,
4: cada setmana, jo crec.
5: Mínim un cop a la setmana ens veiem, i aleshores això fa que si necessiten qualsevol cosa amb el comiat, pues la faré jo també, si necessiten ajuda, i els nous també, o sigui, ho saben, perquè tenim relació també amb ells.
3: Parlem una mica també del procediment, no? Una mica, ja que estem fent aquesta crida, que hi han d'haver inscripcions, que bé, que tenen temps a fer-ho, de manera gratuïta fins al 22 d'agost. Com ho han de fer? I després, què es trobaran una vegada s'hagin inscrit, no? Que han de passar com unes proves orals, que ja tenen una data, el 29 d'agost. Expliqueu-nos una mica tot aquest procediment, no? Primer de tot, estem interessats a formar part del pubillatge. Què hem de fer?
4: Per inscriure't, el que has de fer és entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i omplir un formulari doncs, amb les teves dades personals, nom, cognom, adreça, etc. I un cop t'hagis inscrit, el dia 29 d'agost al matí hi han les proves. Per infantil diria que només són orals, i per adults hi ha tant prova oral com escrita des de l'última proclamació. I doncs, bé, et pregunten una mica sobre coneixement de Cubelles, bàsicament, saber... Pues gegants, una mica les nostres festes, les nostres tradicions, coses que tothom que ha viscut a Cubelles realment coneix, i una part oral que et demanen doncs, més per tu, per conèixer-te una mica, per veure't com realment si estàs interessat o interessada, si com t'expresses parlant, i això. És bastant fàcil, t'ho fan sentir-te còmode, o sigui que no ens hem de posar nerviosos, ningú no. Que es vulgui presentar perquè hi hagi una prova, vull dir...
3: Que no és un examen,
4: però
3: això,
4: és una part del procés.
3: Tampoc és un examen, no?
5: No.
3: Que s'hagi d'estudiar, vaja.
5: O sigui, al final han d'haver-hi unes proves per decidir qui va a pubilla, qui va a dama, i qui... O sigui, hi ha algú, potser, que es queda fora. O sigui, no passa, és que no passa res, però s'ha de mirar. O sigui, no pot ser que sigui a dit. Ha d'haver unes proves, i aquestes proves són molt fàcils. O sigui, nosaltres no hem fet l'examen escrit, però l'oral l'hem fet. I vam veure, jo vaig veure l'escrit l'any passat, i és molt fàcil. O sigui, és molt fàcil. Tothom que ha pogut, o sigui, tothom que té alguna relació amb Cubelles, els sap fer facilíssim.
3: Una mica, perquè, clar, si es presenten més de 8 persones, no, al final hi ha d'haver una criba, no? És el que diem, una selecció. En tot cas, si igual no entres a, doncs, a formar part directament, no tens aquell càrrec de pubilla o hereu, però ho pots seguir intentant, no? Que per això hi ha aquestes diferents franges, no?
4: De fet, durant la història del pubillatge a Cubelles hi ha hagut persones, doncs, que s'han presentat en múltiples vegades. L'hereu del nostre any, per exemple, havia estat fadrí fa unes quantes generacions i ara es va tornar a presentar, i hi ha gent que es va quedar fora el nostre any i ho va tornar a intentar més tard i així.
5: L'hereu actual va ser...
4: Arauet.
5: És que...
4: També és molt maco que aquí a Cubelles tenim el pubillatge infantil, que ajuda com a donar aquesta continuïtat a la tradició, perquè tots els nostres petits, aquí tenim el Jordi com a exemple, sí, estan esperant a fer l'edat per poder-se presentar com a adults. I això està molt bé, de fet és això. Saber que hi ha una noia que va ser de pubilleta que està desitjant tenir l'edat per poder ser d'amet i pubilla, i crec que es presenta aquest any. O sigui, hi ha aquesta continuïtat a Cubelles, i això, doncs, crec que ho fa molt especial. I és molt important el que deia el Jordi, que no ho perdem.
3: Perquè recordem-ho, les candidates i candidats a pubilletge infantil han de tenir entre 7 i 11 anys, nascuts entre el 2015 i 2019, i l'adult és dels 17 anys als 23, nascuts entre el 2003 i 2009. Per tant, hi ha aquells anys de descans, no, diríem, però que poden seguir vinculats, com el Jordi, al pubilletge. I de tot se n'aprèn, no? Perquè al llarg de l'any hi ha també un certamen nacional, no?
5: Sí.
3: No sé si aquest any hi heu anat, si acostumeu a anar cada any.
5: Jo crec que nosaltres, des del primer any que formem part del pubilletge, jo he anat a tots.
4: Jo crec que sí.
5: I és, o sigui, és la festa major del pubilletge. O sigui, és el cap de setmana amb més
4: intens.
5: I amb més nervis, o sigui, és molt intens. O sigui, tu vas a un poble, o sigui, cada any es decideix un poble que es fa el nacional. Aquest any va ser...
4: A Montserrat.
5: I, o sigui, entre l'Ajuntament i Foment del Pubilletge Català organitzant l'acte, i aleshores tots els hereus i pubilles de tots els pobles es poden presentar, i entre tots els hereus i pubilles decideixen
4: l'hereu i la pubilla de
5: Catalunya
4: i de les quatre demarcacions.
3: Bé, són moltes les experiències, suposo que heu passat per molts llocs i també heu après molt, no? De totes aquestes experiències, que no us diré, dieu-me alguna, no? Però feu-me una mica el recorregut, no? Doncs els llocs així més emblemàtics, alguna cosa que heu, doncs, allò, viscut de manera destacada al llarg d'aquesta vivència.
5: Hem visitat, jo no tinc calculat quants pobles hem anat amb el pubilletge, però són molts. O sigui... sortides com, i fins i tot Andorra, o sigui, sortides com Andorra, la Paula diu que 118 pobles ha visitat amb el pubilletge.
3: Ella ho té que comptar, això, eh?
4: Bueno, potser els 118 no són de pubilletge, però 100, fàcil.
5: Sí. La sortida d'Andorra és el Nacional de Catalunya, però a Andorra. O sigui, allà, en comptes de decidir entre els pubilles i els hereus de cada poble, decideixen directament pubilla i hereu d'Andorra. I, o sigui, és tot un cap de setmana també, amb sopar de gala, un acte també molt, o sigui, amb molts nervis, molt intens, perquè tot i que no, potser no coneixes a la gent que es presenta, però ja l'ambient és de, o sigui, tothom està més nerviós, o sigui, és un acte molt, molt emotiu. O sigui, jo destacaria aquesta sortida a Andorra, és una sortida molt xula també.
3: Sí. Coses que heu après, perquè jo sé que aquí ensenyeu a vegades a fer castells, no?
4: Sí.
3: Quan venen a Cubelles, perquè també hi ha aquesta rebuda, no? Quan feu el canvi, no? El relleu, seria? O...
4: Sí, nosaltres quan hem anat a llocs, doncs, molts llocs ens han fet com ballar de sardanes, també durant les cercaviles del poble és bastant comú que toquin la polca i tant, doncs, el pubilletge la balli. I així com aprenentatge, jo diria això, a més de pues, coneixença de cultura,
5: hem visitat molts museus, molts...
4: Sí,
3: Uh-huh. I van de fer una gran col·lecció, perquè sempre, clar, ho veiem, no?, que aneu com carregats a pins, no sé si això és una de les tradicions, si es porten altres coses també, o us han regalat coses allò que a vegades dius, ostres, mira, una cosa curiosa, o no sé.
4: Bueno, quan anem als actes, sovint doncs, hi ha un detall per cadascú, a més de la xapa del pobillatge que caduca, i sempre doncs, pots intercanviar pins amb el pobillatge de tots els municipis, jo què sé, no has coincidit mai amb el pobillatge de Massanet, doncs t'intercanvies el pin amb ells. I com a regals, jo me'n recordo del de Vilassar, que ens van donar un tàper ple de productes de la marca Dani. No sé, això em va marcar molt de dir, ostres, però normalment doncs, un van o un got, el Massillas crec que era, o algú així per Lleida, ens havien donat pomes i fruita.
5: Sí. Aquí a Cubelles donem un van al pobillatge.
4: Sí, i també vam anar, ostres, a la Fatarella o per allà, que els hi van donar un pot ben gran amb fruit sec.
5: Sí.
3: I que també hi ha producte allò local. De degustació, sí, de proximitat, no? Molt bé. Bé, doncs, no sé, una mica també com a pobilla i hereu, eh? Quines qualitats creieu que ha de tenir una pobilla o que ha de tenir un hereuet, en aquest cas? Perquè, clar, hem de dir que el Jordi encara has estat hereuet, però sí, faràs el pas algun dia potser a optar, no? Però vaja, de moment, pels càrrecs que heu tingut, quines qualitats creieu? Perquè, clar, ara quan hi haurà un jurat, no? O que us va donar a vosaltres sort, creieu, en el vostre... el dia que vau passar per aquest examen que deu vosaltres, no? aquesta prova de selecció.
4: Jo crec que has de demostrar que tens ganes, que coneixes Cubelles prou bé com per representar-lo, que és que al final tothom que hi viu ho pot fer, i que això, tens ganes de gaudir d'aquesta experiència, que la vols exprimir al màxim, i que tens com una ment molt oberta a gaudir de totes les experiències que et vindran, perquè és que no ens les podem ni imaginar tot el que s'arriba a viure.
5: És que just el que anava a dir. O sigui, has de demostrar tenir il·lusió. O sigui, si tens la il·lusió, és que ja està. O sigui, és que si tens aquelles ganes per representar el poble, és que no...
4: Estàs dins.
5: Sí.
3: Per tant, què li diríeu a un noi que potser pensa que, no sé, que el pobillatge no és per ell o una noia, no? Què li diríeu per també fer-lo canviar? Que potser un pot pensar, ostres, és que no és per mi.
5: Que en el moment que es planteja que vol entrar, però que no és per, o sigui, però ja el simple fet de voler entrar, és que sí que és per ell. O sigui, el simple fet de pensar-t'ho és que allò és per tu.
3: Uh-huh. El fet de fer el pas, doncs.
4: Exacte, jo diria el mateix. Em sembla molt bona resposta.
3: Molt bé. Vinga, doncs va, aquest any es busquen aquests nous membres pel pobillatge, un missatge cap a aquests infants i joves que encara dubten a presentar-se, què els hi diríeu per acabar de convèncer-los?
4: No tingueu por. És una experiència que pot marcar les vostres vides i ho farà. Perquè és que és un sentiment que només entens un cop ho vius i que tant de bo nosaltres us ho haguem com pogut expressar una mínima part del que el pobillatge va significar per nosaltres, perquè realment és una oportunitat pràcticament única i és que són dos anys increïbles i plens d'emocions, d'aventures, de creixement, de coneixement, de cultura, de tradició, de diversió.
3: Uh-huh. Per què val la pena, doncs, representar Cubelles, Jordi?
5: Val la pena perquè coneixes molta gent, perquè comences a fer coses que abans no haguessis fet i jo crec que creixes com a persona molt dintre del pobillatge.
3: Vinga, completem aquesta frase ja per tancar. Ser pobilla o hereu de Cubelles és
4: un regal.
5: Sí, és que no hi ha altra paraula.
3: No sé si ens deixem alguna qüestió. Hem parlat de, doncs, els terminis, que ho hauríem de recordar, no? Paula, terminis fins al 22 d'agost. I a partir d'aquí l'examen està el dia 29. No?
4: Sí. 29 al matí, 29 a la tarda a l'acte.
5: 29 a la tarda a l'acte, a la plaça de Vila.
3: Val, per tant, al matí és aquesta selecció i a la tarda ja l'acte en si, no? Que com serà aquest acte? Més o menys com ho recordeu?
5: Jo el nostre acte el recordo plorant tota l'estona. O sigui, vam plorar tots tota l'estona. Serà un acte molt emotiu, com tots els actes de pobillatge. al final deixes aquesta experiència que durant 2 anys ha marcat la teva vida i passa a formar part d'altra gent que té ganes també de formar part d'això. I aleshores això, jo crec que serà un acte que, encara que no formis part, pots venir a veure'l sí. Perquè entendràs moltes coses de les que passen al viatge.
3: Perquè aquest dia, quan es fa aquest acte el 29 d'agost, no? Que serà a les 7 de la tarda, es proclama el nou pubillatge i es fa el comiat també del vigent, és a dir, que els que tenim avui, no? Que ja haurem gairebé esgotat aquests 2 anys de mandat, molt probablement s'acomiadi,
4: sí,
3: no?
4: Sí. El pubillatge actual s'acomiadarà allà i doncs donaran pas al següent. I això és una cosa que recordo pues, amb molts nervis, amb molta emoció de dir, ara ho poden gaudir ells.
3: Més que res que dins el pubillatge pot ser qui vulgui optar, no? Com dèieu vosaltres, no? Que potser ets padrí i vols optar, no? A Arauet.
4: Sí, exacte. Tant fadrinet com de meta, com fadrí i dama, podrien tornar-se a presentar per
5: sí,
4: continuar 2 anys més. Sí, exacte, mentre compleixin amb l'edat.
3: Molt bé, per tant, també els animem, eh?
4: Sí.
3: Si volen fer el pas.
5: Ja estan animats una mica.
3: Val, perquè aquesta crida que estem fent nosaltres, suposo que durant l'any, no sé, acosteu també aquestes figures, no sé si als instituts, en algun acte, que s'hagi fet aquesta crida, una mica perquè, clar, on estan els joves? Si feu, no sé, un recorregut per les entitats, per anar pescant algú...
5: Hem fet instis aquest any, bueno, hem anat a l'Institut Cubelles.
4: Sí, vam parlar amb quart i batxillerat.
5: Que crec que és l'edat per fer-ho. O sigui, després, ara mateix amb el viatge que hi ha, després ets molt gran i abans ets molt petit.
4: Jo crec que els 18 és com l'edat perfecta.
5: Sí.
3: Perfecte. I sobretot l'infantil, eh?
4: Sí, també.
3: Que els pares i mares saben que, clar, a vegades dius, ostres, l'he d'acompanyar per tot aquest... Bé, per això sou molts, no? Perquè...
4: Si no, ja no és família. Calen d'un altre.
3: És família. Si no va un, va un altre, la qüestió és anar durant l'any, no? Que tens aquesta opció, no?, d'anar-hi. I és més això que suposo que els regals, no? És més gaudir, no?
4: Sí,
3: de l'experiència.
4: D'estar junts, tots plegats.
3: I l'acte important, recordem-ho, eh? Perquè la gent potser no ho sap, no? Però tot això ve també de la Festa de la Verema, eh? Que la tenim al setembre, que per tant s'estrenaran doncs, així més oficialment, diguem-ho així,
4: sí,
3: a la Festa de la Verema.
5: És la presentació.
4: Sí,
3: clar, la més oficial, no? I allà tenen l'oportunitat de trepitjar raïm, no?
4: Sí.
3: De viure plenament, no?, aquesta festa, que de fet d'aquí neix el pubillatge, encara que s'hagi anat una mica variant, no? La manera de proclamació i d'elecció i tot això, no?
4: Sí.
5: Nosaltres vam ser el primer any que es va que es va fer a part de la Verema.
3: Clar.
5: Sempre a Cubella s'havia fet un acte dintre del programa aquell cap de setmana a la Verema. I nosaltres, la nostra programació va ser la primera, que va ser la setmana abans, dintre del programa a la Verema, però apartada del cap de setmana a la Verema.
3: Si no, era massa llarg, també, no?
4: Sí.
3: Molt bé. Doncs bé, si ja ho hem dit tot, ho deixaríem aquí. Com dèieu, amistat, tradició, aprenentatge, no sé, molta estima, no? També heu dit, per Cubelles. I això és una mica el que he volgut transmetre també a la gent que ens està escoltant. Paula Martínez, Jordi Lora, després d'haver viscut doncs, el viatge des de dins, moltes gràcies per explicar-ho, no? Per apropar-ho. I recordem que si la gent que ens escolta, si tenen infants o ets infant de 7 a 11 anys o ets adult de 17 a 23, encara estàs a temps de formar part d'aquesta experiència i de representar el municipi. Per tant, ben senzill, a la web municipal, a cubelles.cat o bé a l'oficina de turisme, podreu acostar-vos, no?, a fer aquesta inscripció, que és gratuïta, que ja
5: ho hem de dir,
3: i que teniu temps fins al 22 d'agost. Per tant, encara tenim molts dies per endavant. Esperem doncs, que la gent s'animi, no?
4: Sí.
3: Vinga, que segur que tenim un nou pubillatge potent i tindrà feina el jurat doncs, per triar, no?, per fer aquesta tria, com sempre.
5: Tant de bo,
4: la veritat.
3: Moltes gràcies per la vostra presència aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra. Adéu.
5: Adéu.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestradeu i Dos i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
1: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat, els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que a veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
0: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte. L'incendi de vegetació que es va declarar dijous 23 de juliol a la tarda al camí de les Tortes entre les urbanitzacions de Costa Cunit i Mestradé va quedar controlat la mateixa tarda cap a les 8 del vespre després d'afectar una superfície aproximada de 3.600 metres quadrats. De moment, no han transcendit més detalls sobre les possibles causes que el van originar. Segons informava els bombers de la Generalitat de Catalunya, el mateix dia l'avís l'havien rebut a través del telèfon d'emergències 112 a les 5:40. En un primer moment, s'hi van mobilitzar 11 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris per evitar la propagació de les flames en una zona de vegetació propera a les urbanitzacions. Finalment, segons informava posteriorment l'Ajuntament de Cubelles el mateix dijous a la tarda en les tasques d'extinció i van treballar un total de 9 vehicles de bombers amb el suport de 2 helicòpters i 2 hidroavions. L'operatiu també va comptar amb la participació de 3 equips dels agents rurals, 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 unitats de la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques SEM. Com a mesura preventiva durant l'actuació de l'incendi de dijous 23 de juliol es va decretar també el confinament dels veïns a la zona. Un cop l'incendi es va estabilitzar i s'havia reduït ja el risc per la població, les autoritats van aixecar el confinament i els residents van poder tornar amb normalitat a casa. Tot i que la situació ja estava estabilitzada, els bombers van mantenir durant la nit de dijous també una dotació de vigilància sobre el terreny per tal de controlar el perímetre de l'incendi i actuar ràpidament en cas que es detectés també algun punt calent o es pogués produir una revifalla. Cubelles ha celebrat aquest diumenge 26 de juliol la quarantena trobada de gegants, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita, que enguany ha estrenat un nou recorregut per facilitar el desenvolupament de la cercavila. La principal novetat ha estat el canvi del punt de sortida que ha passat de la plaça dels Pobles d'Espanya a la Rambla Pau Casals.

0: d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
1: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles, doncs ja era, suposava un esforç considerable i un, bueno, era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant amb la, sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el Carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles geganteres que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat.
0: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions al Centre Social. I tot seguit, la mateixa tarda de divendres, també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Vells Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Mitching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les colles a foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
2: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els Castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026. Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu, que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació, fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. una programació que està pensada per totes les edats.

0: ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i discomòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
1: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar el local social doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva doncs en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
0: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
3: Això és una obra clàssica, és una obra filosòfica, clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
4: Però esteu vius.
3: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
4: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
5: és un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort, i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
6: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
4: Però molt dolenta.
6: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Direm que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
7: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al Centre Social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
8: Una família de Cunit ha denunciat públicament un cas de racisme cap al fill de 9 anys a la piscina municipal de Cubelles per part de dues usuàries, també menors d'edat. Segons ha relatat a Ràdio Cubelles Sandra Nicolau, mare del nen afectat, després de participar aquest dissabte passat al matí en un torneig al poliesportiu de Cubelles, van anar a la piscina i en coincidir amb unes altres nenes que tindrien entre 9 i 13 anys, van començar a rebre comentaris relacionats amb el color de pell del seu fill.
9: La seva primera impressió al veure el nostre fill, que és de color i orgullosos del color que té el nostre fill, comencen a cridar davant nostra chocolate con leche, chocolate con leche, chocolate con leche, café con leche, i tot seguit comencen a cantar la cançó de la famosa cançó del Colacao, de ese Colacao, desayuno y merienda. Clar, nosaltres al principi no interferim perquè pensem que, bueno, no anava dirigit al nostre nen. Sí que és veritat que ens donem compte que sí que va dirigit a ell en el moment que nosaltres anem donant voltes a la piscina i cada cop que ens apropem ho canten més fort i més alt, perquè cada cop que ens apropaven era més alt i més dur, perquè hi havia moments que no tenien ni la vergonya de dissimular, és que directament el miraven a la cara i li cantaven a la cara ese colacao, desayuno y merienda.
8: Malgrat l'estupor i la indignació inicial, la família va mantenir la calma i, sobretot, va optar per protegir el nen amb comentaris positius. Però veient que les altres nenes mantenien l'actitud racista, van demanar ajuda a la socorrista de la piscina, que va col·laborar de seguida i va aconseguir frenar l'agressió verbal. La mare assegura, però, que en cap moment l'altra família els hauria demanat disculpes.
9: Decidim demanar ajuda a la socorrista en aquell moment. I, bueno, en aquell moment anem a la socorrista ens ajuda. La veritat que no puc dir res dolent de la socorrista perquè l'actuació la va fer bé. Sí que he llegit comentaris i tal que les havia d'haver d'expulsar, però, bueno, és que al final, suposo que en aquell moment són situacions que et quedes una mica en xoc perquè no saps el que fer. I, bueno, ens trobem que ella va anar a parlar amb les nenes i tal, i ens trobem que també va parlar amb la mare. I la situació va ser que la mare l'únic que va fer és dir-les a les seves filles que es callessin, però no van tenir ninguna la vergonya de venir a demanar-li perdó, ni disculpes, ni al meu fill ni a nosaltres com a pares.
8: La família alerta que aquests comentaris racistes van afectar l'ànim del nen.
9: Un nen de 9 anys, aquesta situació... clar, els deixa en un estat de vulnerabilitat increïble. El nostre fill va sortir de la piscina superxafat, va arribar a casa, no va voler sopar, es va ficar a dormir directament i nosaltres vam escoltar comentaris del nostre fill dient que a tothom li feia fàstic ell. Nosaltres vam intentar parlar amb ell que no fas fàstic, que ets una persona increïble i que el teu color de pell no et defineix com a persona. M'entens? Jo també soc de color que soc de la seva mare i bueno, jo de petita també he rebut comentaris racistes. Però sí que és veritat que he de dir que mai m'he vist en una situació així.
8: I la mare considera que aquestes actituds entre menors són intolerables. Per això s'han volgut posar en contacte amb Ràdio Cubelles per fer-ho públic.
9: I és un tema que crec que hem de començar a conscienciar la gent en el tema de ficar-se amb els altres i sobretot amb el color de pell, en l'ètnia, la raça i el que sigui. Però bueno, denunciar això, hem decidit també fer pública la notícia tant al Facebook com a altres pàgines socials. Hem demanat ajuda en general perquè la situació de l'altre dia per nosaltres és intolerable. He estat llegint un par de comentaris que molta gent ha passat per lo mateix i decideix callar per por i nosaltres hem decidit no callar-nos per por i prendre les mesures que s'hagin de prendre perquè tot això finalitzi el màxim possible.
8: Des de l'Ajuntament, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha expressat també el seu rebuig cap a aquests comportaments i ha confirmat que els treballadors que eren en aquell moment a la piscina van actuar de seguida per frenar-ho.
10: Després del que va passar aquests dies a la piscina municipal, volem rebutjar per part de l'Ajuntament comportaments i faltes de respecte a qualsevol persona. Creiem que són inadmissibles i per part nostra ja es va aclarir tant amb el personal del poliesportiu municipal com amb el personal de socorrisme que hi havia en aquest moment. Es va tractar aquest cas i esperem que ningú cap cas més com el que va haver es torni a produir en aquests termes.
8: L'últim informe de SOS Racisme recull que han atès un total de 583 situacions de racisme a Catalunya de més de 70 municipis diferents. L'organització també lamenta que 7 de cada 10 situacions de racisme no es denuncien.
2: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
11: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
12: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels 8.
11: I 4 anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que de debò que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
12: Jo crec que cultura també, o sigui, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
2: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
12: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'altra setmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona... O sigui, en
11: família.
12: Sí, en família.
11: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
12: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
2: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
13: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
3: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: I avui conversem amb dues persones que coneixen molt bé què significa representar Cubelles. D'una banda, la Paula Martínez, qui va ser pubilla de Cubelles entre 2022 i 2024 i que, un cop finalitzat el seu mandat, també ha continuat vinculada al pubillatge cubellenc com a delegada, acompanyant especialment el pubillatge infantil. També ens acompanya Jordi Lora, arauet de Cubelles, durant el període 2022-2024, que ha representat també el municipi en nombrosos actes arreu de, doncs, de Catalunya. Amb tots dos descobrirem què hi ha darrere d'una faixa o inclús aquestes bandes, no? I per què animen els joves i els infants de Cubelles a formar part d'aquesta gran família. En tot cas, comencem saludant-los. Paula, benvinguda a la ràdio.
4: Hola.
3: Què tal?
4: Molt bé.
3: Tornem a ser aquí, no? El Jordi Lora, què tal?
5: Bon dia, què tal?
3: Bé, avui hem matinat una mica, la gent no ho sap, però estem aquí ben d'hora, aquí a la ràdio. I bé, en tot cas, pregunta per tots dos, no? Que us va motivar, primer de tot, no?, presentar-vos al pubillatge de Cubelles, perquè avui el que volem fer és promocionar una mica aquesta nova crida per fer el relleu, no?, d'aquells candidats o candidates que puguin optar a inscriure's al pubillatge, ja que d'aquí un mes aproximadament es tanquen aquestes inscripcions. Paula, Jordi, no?, que us va motivar en aquell moment, no?, ho dic per aquelles persones que ens estan escoltant, que els hi pot motivar també presentar-se al pubillatge de Cubelles.
4: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien, apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment, doncs, els estem molt agraïts tots dos.
5: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí, de fet, que buscaven gent, i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. O sigui,
4: no.
5: Va ser, vols apuntar-te? Sí. O sigui, sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
4: I 4 anys més tard encara
5: seguim aquí.
4: Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera.
3: Bé, doncs, si haguéssiu de resumir una mica també aquesta experiència en tres paraules, no sé, quines serien, en el sentit que heu viscut moltes coses, no? I bé, quines paraules hi posaríeu a dir, ostres, és que per mi el pubillatge ha estat tal, tal i tal, no?
4: Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
5: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
3: De fet, la crida que feu és la família, no?, del pubillatge busca nous membres. Ja heu utilitzat, doncs, també aquesta paraula. I en aquest sentit, no sé, què és el primer que canvia una vegada us posen la banda, no?, de pubilla o d'arauet, no? Què canvia quan us proclamen, no?, amb aquest càrrec?
5: Que a lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus, a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'altra setmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant 2 anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persones... O sigui, en
4: família.
5: Sí, en família.
4: És que gairebé els veia més tan vells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
5: Si no tens res a fer, estaràs a una sortida. O sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida, no sé on.
3: Sí, que sempre hi ha una moguda o una altra, pel que sí. Estem dient, no? Deies, Jordi, deies set persones. Estem parlant dels càrrecs del pubillatge. Fes-nos una mica la presentació, no? O sigui, si parlem de pubillatge covellenc, aquesta gran família, qui la forma?
5: Parlem de 8 figures, hereu i pubilla adults, i dama i fadrí també adults. 4 persones nascuts entre el 2003 i el 2009, i després parlem del pubillatge infantil, que són els mateixos 4 càrrecs, però en infantil. Ara, 8 pubilleta i dameta i fadrinet, que són nascuts entre el 2015 i el 2019.
3: Molt bé, i aquesta és la crida que esteu fent ara mateix, no? És a dir, aquests serien els candidats o candidates a poder optar a formar part d'aquesta gran família. Què hem de fer? Perquè també és important, no sé si tothom s'hi pot presentar, si s'ha de ser d'aquí... Quins serien una mica els requisits?
4: Es pot presentar tothom que compleixi amb el requisit d'edat i que si visqui o tingui una segona residència a Cubelles. I doncs això, busquem gent que li agradi el poble, que vulgui sentir Cubelles i vulgui representar Cubelles com a per tota Catalunya.
3: Uh-huh. Bé, vosaltres quin record guardeu també del vostre mandat? És a dir, vosaltres vau estar, no? Heu coincidit també amb els anys. Quin record guardeu dels dos anys, no, de mandat?
5: No sé, és que jo crec que van ser tantes coses que es van viure aquells 2 anys. I bueno, o sigui, i s'han seguit vivint, perquè jo crec que la nostra relació amb el pubillatge no ha acabat. O sigui, seguim aquí parlant del pubillatge. Però no sé, hi ha moltes sortides, molts dies, molts records que quedaran per sempre.
4: Sí, jo per mi crec que el pubillatge per nosaltres va començar a tenir forma i a tenir significat en el moment en què tots 8 vam connectar d'aquesta manera i vam convertir-nos en aquesta família del pubillatge que intentem transmetre a tothom, però que és impossible posar el sentiment en paraules i només s'entén un cop ho vius.
3: Les festes majors suposo que tenen un paper també molt important quan sou pubillatge o altres festes, en tot cas. Com es viuen des de dins, no? És a dir, clar, algú que no coneix què és el pubillatge i on assistirà i què farà al llarg dels 2 anys, com ho explicaríeu això? Perquè crec que esteu convidats arreu, no? És a dir, aneu a molts llocs. Com ve això?
4: Amb el pubillatge tenim la sort de que ens conviden a diferents festes majors i festes de molts pobles. Ens conviden a conèixer la seva història, la seva cultura i a viure la seva festa major amb ells. I normalment pel pubillatge adult, com sempre, també posen lloc per dormir, perquè sigui una experiència completa, que al final vius amb... Ja has dit que hi havia una delimitació d'edat, per tant, vius durant 2 anys, gairebé cada cap de setmana, amb gent que comparteix les teves inquietuds, amb qui teniu anat semblant i amb qui pots, doncs, viure moltes experiències, aprendre sobre tu, aprendre d'història, aprendre cultura i passar-t'ho bé, perquè ens ho passem molt bé.
3: Uh-huh. Bé, molta gent pot pensar que el pubillatge és només, no sé, portar la banda o portar la faixa, el que sigui, no? Només un dia, però no, no? Darrere d'aquesta proclamació hi ha moltes coses, no?
5: Sí, o sigui, hi ha també els diferents actes de Cubelles, o sigui, assistim a la barema, assistim xatonada, a la festa major petita, a la gran... O sigui, es fan tots els actes de Cubelles. I després a fora, a més, vas com ha dit la Paula, a les eleccions, o sigui, a les proclamacions i comiats de cada poble. Però al final acabaràs volent anar perquè seran els teus amics els que s'acomiadaran i diràs, tinc una mica aquí, vaig aquí, després tinc una mica allà, vaig allà, i acabaràs anant a totes les sortides perquè, o sigui, no tant pel poble, per conèixer el poble, sinó perquè tens una relació amb les persones d'aquell poble i vols anar a conèixer on el seu poble.
4: I fins i tot, potser en un poble en concret no tens com ningú amb qui t'acabis de portar bé, però voldràs anar perquè hores a la teva resta d'amics dels altres pobles que sí que hi seran. Per tant,
3: heu dit que seguiu, no?, vinculats plenament, és a dir, que no és que hagueu deixat aquest mandat i ja res, no? Seguiu vinculats, no? Això, no sé si és fruit també d'aquesta experiència que us ha portat a formar part del pubillatge, si és que conserveu encara moltes amistats, no sé, aquesta vinculació, no? Aquesta importància de que no es mori, ho dic perquè, clar, és tot un repte, no? Donar continuïtat a un pobillatge, a aquestes tradicions, quan hi ha a l'abast, no? Tan joves que realment estan no més, potser més enganxats a la pantalla que a la tradició. Bé, què en pensem o què fem o... No sé si això també es fa, de dir, s'ha de treballar perquè això no es perdi o la importància d'aquesta tradició, que suposo que deu costar, no sé si teniu moltes inscripcions o no.
5: Per desgràcia no tenim moltes, i sí, o sigui, ja ens va costar a nosaltres passar del nostre any a l'actual, i ja vam aconseguir que no es perdés cap figura. Ara estem intentant el mateix, o sigui, crec que perdre qualsevol de les 8 figures seria una pena, perquè al final estàs perdent part de la teva tradició, o sigui, que ja es porten viatge des de fa molts anys, i som dels únics pobles que té tantes figures. Mantenir les 8 crec que ha de seguir sent l'objectiu de tot Cubelles, intentar ni que sigui les 8. Sí, no diem ni afegir ni que hi hagi gent de sobres, però mantenir les 8.
4: Sí, jo crec que seria una llàstima perdre com aquesta identitat nostra del pobillatge de Cubelles, que se sap que hi ha 4 figures adultes, 4 figures infantils, i al final no està sent fàcil, però jo crec que nosaltres som bastant insistents.
5: Sí, sí, sí.
4: I ho aconseguirem. Uh-huh. Confio molt.
3: Molt bé. Anem a la pregunta també ja, Paula, tu com a delegada també, no? No sé què és el que aportes als més petits, perquè suposo que fas una tasca, no? Com a delegada, quina és la teva funció?
4: Bueno, com a delegats el que fem és passar informació, estar en contacte amb l'Ajuntament, estar al costat d'ells, ajudar-los, doncs, sobretot al principi, a que escalfin motors, acompanyar-los a algunes sortides al principi, perquè després ells ja vagin rodats i, doncs, qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol cosa, ens truquen, parlen amb nosaltres. Si han de demanar alguna cosa o els hi falta alguna cosa, ara, per exemple, quan estem muntant l'acte de comiat, doncs estem nosaltres com a intermediaris entre ajuntament i pobillatge per intentar que tinguin l'acte que ells volen i que ells es mereixen.
3: Jordi, no sé si també t'han donat algun càrrec dins de pobillatge, si és suport allò emocional, si és allò de dir, és que jo necessito seguir vivint doncs, d'aquesta gran família perquè m'aporta molt.
5: No, un càrrec no tinc, o sigui, no sóc delegat perquè és feina de pobilla i l'hereu sortint. I, o sigui, jo els he seguit acompanyant a molts llocs, i al final... És que la Paula, l'Alejandro, amb tots, és com si fóssim família, o sigui, és que ens veiem moltíssim. O sigui,
4: cada setmana, jo crec.
5: Mínim un cop a la setmana ens veiem, i aleshores això fa que si necessiten qualsevol cosa amb el comiat, pues la faré jo també, si necessiten ajuda, i els nous també, o sigui, ho saben, perquè tenim relació també amb ells.
3: Parlem una mica també del procediment, no? Una mica, ja que estem fent aquesta crida, que hi han d'haver inscripcions, que bé, que tenen temps a fer-ho, de manera gratuïta fins al 22 d'agost. Com ho han de fer? I després, què es trobaran una vegada s'hagin inscrit, no? Que han de passar com unes proves orals, que ja tenen una data, el 29 d'agost. Expliqueu-nos una mica tot aquest procediment, no? Primer de tot, estem interessats, a formar part del pobillatge. Què hem de fer?
4: Per inscriure't, el que has de fer és entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i omplir un formulari doncs, amb les teves dades personals, nom, cognom, adreça, etc. I un cop t'hagis inscrit, el dia 29 d'agost al matí hi han les proves. Per infantil diria que només són orals, i per adults hi ha tant prova oral com escrita des de l'última proclamació. I doncs, bé, et pregunten una mica sobre coneixement de Cubelles, bàsicament, saber... Pues gegants, una mica les nostres festes, les nostres tradicions, coses que tothom que ha viscut a Cubelles realment coneix, i una part oral que et demanen doncs, més per tu, per conèixer-te una mica, per veure't com realment si estàs interessat o interessada, si com t'expresses parlant, i això. És bastant fàcil, t'ho fan sentir-te còmode, o sigui que no ens hem de posar nerviosos, ningú no. Que es vulgui presentar perquè hi hagi una prova, vull dir...
3: Que no és un examen,
4: però és,
3: això,
4: és una part
3: tampoc,
4: del procés.
3: Tampoc és un examen, no?
5: No.
3: Que
5: s'hagi
3: d'estudiar, vaja.
5: O sigui, al final han d'haver-hi unes proves per decidir qui va a pobilla, qui va a dama, i qui... O sigui, hi ha algú, potser, que es queda fora. O sigui, no passa, és que no passa res, però s'ha de mirar. O sigui, no pot ser que sigui a dit. Ha d'haver-hi unes proves, i aquestes proves són molt fàcils. O sigui, nosaltres no hem fet l'examen escrit, però l'oral l'hem fet. I vam veure, jo vaig veure l'escrit l'any passat, i és molt fàcil. O sigui, és molt fàcil. Tothom que ha pogut, o sigui, tothom que té alguna relació amb Cubelles, els sap fer facilíssim.
3: Una mica perquè, clar, si es presenten més de 8 persones, no, al final hi ha d'haver una criba, no? És el que diem, una selecció. En tot cas, si igual no entres a, doncs, a formar part directament, no tens aquell càrrec de pubilla o hereu, però ho pots seguir intentant, no? Que per això hi ha aquestes diferents franges, no?
4: De fet, durant la història del pubillatge a Cubelles hi ha hagut persones, doncs, que s'han presentat en múltiples vegades. L'hereu del nostre any, per exemple, havia set fadrí fa unes quantes generacions i ara es va tornar a presentar i hi ha gent que es va quedar fora el nostre any i ho va tornar a intentar més tard i així.
5: L'hereu actual va ser...
4: Arauet.
5: Arauet. És que...
4: També és molt maco que aquí a Cubelles tenim el pubillatge infantil, que ajuda com a donar aquesta continuïtat a la tradició, perquè tots els nostres petits, aquí tenim el Jordi com a exemple, sí, estan esperant a fer l'edat per poder-se presentar com a adults. I això està molt bé, de fet, és això. Saber que hi ha una noia que va ser de pubilleta que està desitjant tenir l'edat per poder ser pubilla i crec que es presenta aquest any. O sigui, hi ha aquesta continuïtat a Cubelles i això doncs, crec que ho fa molt especial. I és molt important el que deia el Jordi, que no ho perdem.
3: Uh-huh. Perquè recordem-ho, les candidates i candidats a pubillatge infantil han de tenir entre 7 i 11 anys, nascuts entre el 2015 i 2019, i l'adult és dels 17 anys als 23, nascuts entre el 2003 i 2009. Per tant, hi ha aquells anys de descans, no, diríem, però que poden seguir vinculats com el Jordi, al pubillatge. I de tot se n'aprèn, no? Perquè al llarg de l'any hi ha també un certamen nacional, no?
5: Sí.
3: No sé si aquest any hi heu anat, si acostumeu a anar cada any.
5: Jo crec que nosaltres, des del primer any que formem part del pubillatge, jo he anat a tots.
4: Jo crec que sí.
5: I és, o sigui, és la festa major del pubillatge. O sigui, és el cap de setmana amb més
4: intens.
5: I amb més nervis, o sigui, és molt intens. O sigui, tu vas a un poble, o sigui, cada any es decideix un poble que es fa el nacional. Aquest any va ser...
4: A Montserrat.
5: I, o sigui, entre l'Ajuntament i Foment del Pubillatge Català organitzen l'acte. I aleshores, tots els hereus i pubilles de tots els pobles es poden presentar i entre tots els hereus i pubilles decideixen
4: l'hereu i la pubilla
5: de Catalunya
4: i de les quatre demarcacions.
3: Bé, són moltes les experiències, suposo que heu passat per molts llocs i també heu après molt, no? De totes aquestes experiències, que no us diré, dieu-me alguna, no? Però feu-me una mica el recorregut, no? Doncs els llocs així més emblemàtics, alguna cosa que heu, doncs allò, viscut de manera destacada al llarg d'aquesta vivència.
5: Hem visitat, jo no tinc calculat quants pobles hem anat amb el pubillatge, però són molts. O sigui, sortides com, i fins i tot Andorra, o sigui, sortides com Andorra, la Paula diu que 118 pobles ha visitat amb el pubillatge.
3: Ella ho té que comptat, això, eh?
4: Bueno, potser els 118 no són de pubillatge, però 100, fàcil.
5: Sí. La sortida d'Andorra és el Nacional de Catalunya, però a Andorra. O sigui, allà, en comptes de decidir entre els pubilles i els hereus de cada poble, decideixen directament pubilla i hereu d'Andorra. I, o sigui, és tot un cap de setmana, també, amb sopar de gala, un acte també, molt, o sigui, amb molts nervis, molt intens, perquè tot i que no, potser no coneixes a la gent que es presenta, però ja l'ambient és de, o sigui, tothom està més nerviós, o sigui, és un acte molt, molt emotiu. O sigui, jo destacaria aquesta sortida a Andorra, és una sortida molt xula, també.
3: Sí. Coses que heu après, perquè jo sé que aquí ensenyeu a vegades a fer castells, no?
4: Sí.
3: Quan venen a Cubelles, perquè també hi ha aquesta rebuda, no? quan feu el canvi, no? El relleu, seria? O...
4: Sí, nosaltres quan hem anat a llocs, doncs, molts llocs ens han fet com ballar de sardanes, també durant les cercaviles del poble és bastant comú que toquin la polca i tant, doncs, el pubillatge la balli, i així com aprenentatge, jo diria això, a més de... Doncs, coneixença de cultura,
5: hem visitat molts museus, molts...
4: Sí.
3: Uh-huh. I van de fer una gran col·lecció, perquè sempre, clar, ho veiem, no?, que aneu com carregats de pins, no sé si això és una de les tradicions, si es porten altres coses també, o us han regalat coses allò que a vegades dius, ostres, mira, una cosa curiosa, o no sé.
4: Bueno, quan anem als actes, sovint doncs, hi ha un detall per cadascú, a més de la xapa del pobillatge que caduca, i sempre doncs, pots intercanviar pins amb el pobillatge de tots els municipis, jo què sé, no has coincidit mai amb el pobillatge de Massanet, doncs t'intercanvies el pin amb ells. I com a regals, jo me'n recordo del de Vilassar, que ens van donar un tàper ple de productes de la marca Dani. No sé, això em va marcar molt de dir, ostres, però normalment doncs, un ban o un got, el Massillas crec que era, o algú així per Lleida, ens havien donat pomes i fruita.
5: Sí. Aquí a Cubelles donem un ban al pobillatge.
4: Sí, i també vam anar, ostres, a la Fatarella o per allà, que els hi van donar un pot ben gran amb fruit sec.
5: Sí.
3: I que també hi ha producte allò local, de degustació, sí, de proximitat, no? Molt bé. Bé, doncs, no sé, una mica també com a pobilla i hereu, eh? Quines qualitats creieu que ha de tenir una pobilla o que ha de tenir un hereuet, en aquest cas? Perquè, clar, hem de dir que el Jordi encara has estat hereuet, però sí, faràs el pas algun dia potser a optar, no? Però, vaja, de moment, pels càrrecs que heu tingut, quines qualitats creieu? Perquè, clar, ara quan hi haurà un jurat, no? O que us va donar a vosaltres sort, creieu, en el vostre... el dia que vau passar per aquest examen que deu vosaltres, no? aquesta prova de selecció.
4: Jo crec que has de demostrar que tens ganes, que coneixes Cubelles prou bé com per representar-lo, que és que al final tothom que hi viu ho pot fer, i que això, tens ganes de gaudir d'aquesta experiència, que la vols exprimir al màxim i que tens com una ment molt oberta a gaudir de totes les experiències que et vindran, perquè és que no ens les podem ni imaginar tot el que s'arriba a viure.
5: És que just el que anava a dir. O sigui, has de demostrar tenir il·lusió. O sigui, si tens la il·lusió, és que ja està. O sigui, és que si tens aquelles ganes per representar el poble, és que no...
4: Estàs dins.
5: Sí.
3: Per tant, què li diríeu a un noi que potser pensa que, no sé, que el pobillatge no és per ell o una noia, no? Què li diríeu per també fer-lo canviar? Que potser un pot pensar, ostres, és que no és per mi.
5: Que en el moment que es planteja que vol entrar, però que no és per, o sigui, però ja el simple fet de voler entrar, és que sí que és per ell. O sigui, el simple fet de pensar-t'ho és que allò és per tu.
3: Uh-huh. El fet de fer el pas, doncs.
4: Exacte, jo diria el mateix. Em sembla molt bona resposta.
3: Molt bé. Vinga, doncs va, aquest any es busquen aquests nous membres pel pobillatge, un missatge cap a aquests infants i joves que encara dubten a presentar-se, què els hi diríeu per acabar de convèncer-los?
4: No tingueu por. És una experiència que pot marcar les vostres vides i ho farà. Perquè és que és un sentiment que només entens un cop ho vius i que tant de bo nosaltres us ho haguem com pogut expressar una mínima part del que el pobillatge va significar per nosaltres, perquè realment és una oportunitat pràcticament única i és que són dos anys increïbles i plens d'emocions, d'aventures, de creixement, de coneixement, de cultura, de tradició, de diversió.
3: Uh-huh. Per què val la pena, doncs, representar Cubelles, Jordi?
5: Val la pena perquè coneixes molta gent, perquè comences a fer coses que abans no haguessis fet i jo crec que creixes com a persona molt dintre del pobillatge.
3: Vinga, completem aquesta frase ja per tancar. Ser pobilla o hereu de Cubelles és...
4: un regal.
5: Sí, és que no hi ha altra paraula.
3: No sé si ens deixem alguna qüestió. Hem parlat de, doncs, els terminis, que ho hauríem de recordar, no? Paula, terminis fins al 22 d'agost. I a partir d'aquí l'examen està el dia 29, no?
4: Sí. 29 al matí, 29 a la tarda a l'acte.
5: 29 a la tarda a l'acte, a la plaça de Vila.
3: Val, per tant, al matí és aquesta selecció i a la tarda ja l'acte en si, no? Que com serà aquest acte? Més o menys com ho recordeu?
5: Jo el nostre acte el recordo plorant tota l'estona. O sigui, vam plorar tots tota l'estona. Serà un acte molt emotiu, com tots els actes de pobillatge, al final deixes aquesta experiència que durant 2 anys ha marcat la teva vida i passar a formar part d'altra gent que té ganes també de formar part d'això. I aleshores això, jo crec que serà un acte que encara que no formis part, pots venir a veure'l, sí, perquè entendràs moltes coses de les que passen al teu viatge.
3: Perquè aquest dia, quan es fa aquest acte el 29 d'agost, no? Que serà a les 7 de la tarda, es proclama el nou pubillatge i es fa el comiat també del vigent, és a dir, que els que tenim avui, no? Que ja haurem gairebé esgotat aquests 2 anys de mandat, molt probablement s'acomiadi,
4: sí,
3: no?
4: Sí. El pubillatge actual s'acomiadarà allà i doncs donaran pas al següent. Jo això és una cosa que recordo, pues, amb molts nervis, amb molta emoció de dir, ara ho poden gaudir ells.
3: Més que res que dins el pubillatge pot ser qui vulgui optar, no? Com dèieu vosaltres, no? Que potser ets padrí i vols optar, no? A Arauet.
4: Sí, exacte. Tant fadrinet com de meta, com fadrí i dama, podrien tornar-se a presentar per
5: si
4: continuar 2 anys més. Sí, exacte, mentre compleixin amb l'edat.
3: Molt bé. Per tant, també els animem, eh?
4: Sí,
3: també,
5: sí, sí.
3: Si volen fer el pas.
5: Ja estan ja estem animats una mica.
3: Val, perquè aquesta crida que estem fent nosaltres, suposo que durant l'any, no sé, acosteu també aquestes figures, no sé si als instituts, en algun acte, que s'hagi fet aquesta crida. Una mica, perquè, clar, on estan els joves? Si feu, no sé, un recorregut per les entitats, per anar pescant algú...
5: Hem fet instis aquest any, hem anat a l'Institut Cubelles.
4: Sí, vam parlar amb quart i batxillerat.
5: Que crec que és l'edat per fer-ho. O sigui, després, ara mateix amb el viatge que hi ha, després ets molt gran i abans ets molt petit.
4: Jo crec que els 18 és com l'edat perfecta.
5: Sí.
3: Perfecte. I sobretot l'infantil, eh?
4: Sí, també.
3: Que els pares i mares saben que, clar, a vegades dius, ostres, l'he d'acompanyar per tot aquest... Bé, per això sou molts, no? Perquè...
4: Si no, ja no és família. Te l'endú una altra.
3: És família. Si no va un, va una altra, la qüestió és anar durant l'any, no? Que tens aquesta opció, no?, d'anar-hi. I és més això que suposo que els regals, no? És més gaudir, no?
4: Sí,
3: de l'experiència.
4: D'estar junts, tots plegats.
3: I l'acte important, recordem-ho, perquè la gent potser no ho sap, no? Però tot això ve també de la Festa de la Verema, que la tenim al setembre, que per tant s'estrenaran, doncs, així més oficialment, diguem-ho així,
4: sí,
3: a la Festa de la Verema.
5: És la presentació.
4: Sí,
3: clar, la més oficial, no? I allà tenen l'oportunitat de trepitjar raïm, no?
4: Sí.
3: De viure plenament, no?, aquesta festa, que de fet d'aquí neix el pubillatge, encara que s'hagi anat una mica variant, no? La manera de proclamació i de l'acció i tot això, no?
4: Sí.
5: Nosaltres vam ser el primer any que es va fer a part de la Verema.
3: Clar.
5: Sempre a Cubella s'havia fet un acte dintre del programa aquí cap de setmana a la Verema. I nosaltres, la nostra programació va ser la primera, que va ser la setmana abans, dintre del programa a la Verema, però apartada del cap de setmana a la Verema.
3: Si no, era massa llarg, també, no?
4: Sí.
3: Molt bé. Doncs bé, si ja ho hem dit tot, ho deixaríem aquí. Com dèieu, amistat, tradició, aprenentatge, no sé, molta estima, no? També heu dit, per Cubelles. I això és una mica el que he volgut transmetre també a la gent que ens està escoltant, Paula Martínez, Jordi Lora, després d'haver viscut, doncs, el viatge des de dins, moltes gràcies per explicar-ho, no?, per apropar-ho. I recordem que si la gent que ens escolta, si tenen infants, o ets infant de 7 a 11 anys, o ets adult de 17 a 23, encara estàs a temps de formar part d'aquesta experiència i de representar el municipi. Per tant, ben senzill, a la web municipal, a cubelles.cat, o bé a l'oficina de turisme, podeu acostar-vos, no?, a fer aquesta inscripció, que és gratuïta, que ja
5: ho hem de dir,
3: i que teniu temps fins al 22 d'agost. Per tant, encara tenim molts dies per endavant. Esperem, doncs, que la gent s'animi, no?
4: Sí.
3: Vinga, que segur que tenim un nou pubillatge potent i tindrà feina el jurat, doncs, per triar, no?, per fer aquesta tria, com sempre.
5: Tant de bo,
4: la veritat.
3: Moltes gràcies per la vostra presència aquí a Ràdio Cubelles. Fins una altra. Adéu.
5: Adéu.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Si vols notar.
6: Ràdio Cubelles.
7: Si vols notar la diferència...
6: Ràdio Cubelles.
7: Si vols notar la diferència...
6: Si vols notar la diferència... Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tothom. Doncs avui us portem històries al voltant d'un fenomen que es va estendre al llarg de 40 anys i que va ser la rampa de llançament de nombrosos artistes, entre els quals alguns de grans èxits i també de plena actualitat encara avui en dia.
0: Sí, senyor, fem una cosa, no ens allarguem més i que siguin ells mateixos qui es presentin.

0: Això que estem escoltant potser us pot sonar a pel·lícula antiga. I si fos així, no aniríeu gens desencaminats.
1: És veritat. A més, sembla que se sentin veuetes com de dibuixos animats, no? No era l'Anne McDonald, aquest que se sentia a mitja cançó?
0: Sí, senyor. Era l'Anne McDonald. I això que escoltem és l'himne dels Mousketeers.
1: Els mosqueters, com el d'Artagnan.
0: No exactament, no. Mousketeers, perquè és la sintonia del programa de televisió americà Mickey Mouse, clar. I els membres d'aquest club se'ls anomenava Mousketeers, fent referència al mouse de Mickey Mouse.
1: Aquest programa es va emetre des del 1955 fins al 1996, amb diverses interrupcions, això sí. Consistia en un espai de varietats com els dels adults, però dirigit al públic infantil i preadolescent. I tenia diferents seccions, entre les quals hi havia actuacions musicals en directe, que eren les que protagonitzaven els Mousketeers.
0: Ah, exactament. La que estem escoltant és la marxa del club, que, com dèiem, era la sintonia d'obertura del programa i que havia estat composta per en Jimmy Dunn.

0: La Britney Spears va néixer el 2 de desembre de 1981 i aquesta que escoltem era ella quan tenia al voltant de 11 anys, més o menys, actuant com a mosquitera, és a dir, membre del Mickey Mouse Club.
1: Exactament, aquesta és una actuació en un dels episodis del Mickey Mouse Club interpretant I'll Take You There. Al tractar-se d'enregistraments davant d'un públic infantil, de fons, segur que podeu percebre aplaudiments i xiscles cada vegada que algun dels cantants interpreta la seva part.
0: Sí, i a part d'això, com que són àudios gravats de la televisió, la seva qualitat no és massa bona.
1: La de l'època.
0: Sí, i per això el que farem serà que la resta de temes que us oferirem seran més actuals, tot i que continuarem parlant també del Mickey Mouse Club.
1: Quan la Britney Spears tenia 8 anys, ja va participar en un càsting per entrar a formar part del club, però la van rebutjar per ser excessivament jove. Ara bé, el que van fer va ser recomanar-li a una caça talents de Nova York qui la va aconsellar que cursés estudis a la prestigiosa Professional Performing Arts School de Nova York.
0: I un parell d'anys més tard sí que va aconseguir entrar a formar part del club, en la mateixa fornada que també hi van entrar en Justin Timberlake, la Christina Aguilera, en Ryan Gosling i la Kerry Russell.
1: Aquests dos últims han acabat fent carrera com a actors i no com a cantants, tot i que hem de dir que Ryan Gosling va protagonitzar la pel·lícula La La Land, en què sí que cantava, mentre que la Kerry Russell ha tingut diversos papers a pel·lícules que segur que recordeu, com Missió Impossible 3, Star Wars Episodi 9 o El Amanecer del Planeta de los Simios, i també més recentment una sèrie de Netflix, The Diplomat.
0: Britney Spears, Justin Timberlake i Christina Aguilera van continuar la seva carrera com a cantants. Això sí, cadascú a la seva manera.

0: La presència de Britney Spears al Mickey Mouse Club va anar de 1992 a 1996, quan el programa es va deixar d'emetre per la televisió.
1: Només un any més tard, i després de formar part només uns quants mesos del grup Innocence, ja havia fitxat pel segell Jive, amb qui va treballar fins l'any 2011.
0: I els seus primers anys de carrera van ser fulgurants i els seus dos primers àlbums es van situar als primers llocs de les llistes i van aconseguir enormes xifres de vendes.
1: Un dels èxits del segon àlbum era aquest que escoltem. Ups, I Did It Again. Mireu si el seu ascens dins del panorama musical va ser meteòric, que l'any 2000 Madonna va actuar a Nova York vestint una samarreta negra en què portava brodat amb lluentons el nom de la Britney Spears, que en aquell moment tenia només 18 anys.
0: Doncs bé, l'any anterior, la Britney Spears havia guanyat 4 premis MTV, millor cantant femenina, millor posta en escena, millor cançó i millor artista revelació.

0: L'any 2000, Britney va reconèixer que mantenia una relació amb Justin Timberlake, relació que va acabar 3 anys més tard. Aquest va ser l'inici d'una successió de relacions i matrimonis amb poca fortuna i dels quals en té 2 fills.
1: També va passar per èpoques d'un cert desequilibri emocional i de consums diversos que van acabar provocant que li retiressin la custòdia dels seus fills i que un jutge anomenés el pare de la Britney com el seu tutor legal a càrrec de les seves finances i decisions, tot i que això quan ella...
0: Tot això
1: sí, va ser quan ella tenia 27 anys.
0: Déu-n'hi-do. Doncs bé, amb el pas del temps, la seva situació emocional va anar millorant i mentre no va deixar de treballar, gravant nous àlbums i fent gires mundials.
1: També la situació jurídica va millorar, ja que l'any 2021, setmanes abans de complir els 40 anys, un jutge de Los Angeles va posar fi a la tutela legal de son pare.
0: Que havia anat dels 27 als 40.
1: Exacte, sí, uns quants anys, eh?
0: Doncs bé, la cançó que hem estat escoltant és Make Me, de l'any 2016, dintre del seu darrer àlbum, Glory. Something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: I ara estem escoltant a Justin Timberlake interpretant Like I Love You, quan ja feia carrera en solitari.
1: En Justin Timberlake va néixer el 31 de gener de 1980.

0: 1981 i va començar la seva carrera com a cantant en el programa de televisió Star Search, o sigui, la recerca d'estrelles. I posteriorment en el Mickey Mouse Club, formant part de la mateixa remesa de càsting, com dèiem abans, també de Britney Spears, de la Christina Aguilera.
1: Exactament. Allà, totes les seves aparicions eren conjuntes, amb uns quants més mousqueters, entre els quals es trobava J.C. Chassés. Tots dos, quan van deixar el club, van entrar a formar part del grup NSYNC, una boy band que va tenir molt d'èxit a finals dels 90, des de finals dels 90 fins a inicis dels 2000, i de la qual parlarem d'aquí una estona.

0: En Timberlake va iniciar la seva carrera en solitari l'any 2002, publicant l'àlbum Justify. Era l'època en què mantenia una relació amb la Britney Spears.
1: Entre els anys 2006 i 2013, Timberlake es va dedicar exclusivament a la seva carrera com a actor, participant en pel·lícules com Malas Enseñanzas, com a protagonista al costat de Cameron Diaz, o La xarxa social, en el paper de Sean Parker, un dels socis de Mark Zuckerberg i cofundador de Facebook.
0: Després d'aquest període va reprendre la seva carrera musical i continua encara en actiu. La que estem escoltant és Can't Stop the Feeling, que és el senzill de la banda sonora de la pel·lícula d'animació Trolls, en què ell donava la veu al protagonista.
1: Mira.
2: Sometimes I get a good feeling, yeah.

0: Doncs bé, la tercera gran estrella d'aquella fornada de mousqueters va ser, com hem dit ja mantes vegades, Christina Aguilera, que escoltem en la versió que va fer del tema Something's Got a Hold on Me a la pel·lícula Burlesque.
1: D'origen equatorià i irlandès, va néixer el 18 de desembre de 1980. Va formar part del club fins l'any 1994. Posteriorment va participar en la primera versió de Mulan, la pel·lícula d'animació de l'any 1998, en la que va interpretar el tema principal, Reflection.

0: Christina Aguilera ha continuat la seva carrera fins a l'actualitat amb nombrosos èxits. Va participar en el musical Moulin Rouge del 2001. El 2002 va publicar l'àlbum Stripped, al qual pertany l'èxit Beautiful, que és aquest que estem escoltant.
1: I més endavant, l'any 2013, va publicar un àlbum conjuntament amb Justin Timberlake. Els seus darrers treballs han sigut l'àlbum en anglès Liberation, publicat el 2018, i un altre en castellà titulat Aguilera, i que es va publicar el 2022.
0: Doncs la Christina Aguilera és una cantant amb una veu excepcional amb què practica un estil anomenat melismàtic. En què consisteix? Doncs bé, això és entonar tota una sèrie de notes musicals diferents sobre la mateixa síl·laba. Aquesta forma de cantar requereix d'una tècnica especial i es contraposa amb la forma, diríem, habitual, que s'anomena sil·làbica i que, com podem comprendre, és aquella que aplica una nota a cada síl·laba.

0: Hem anomenat anteriorment altres membres del club, com J.C. Chassez, que va compartir amb Justin Timberlake la posició de solista a la banda NSYNC, dels quals estem escoltant ara Tearing Up My Heart.
1: J.C. Chassez va formar part del Mickey Mouse Club en la mateixa època que els nostres protagonistes anteriors. Després de l'època d'NSYNC, s'ha continuat dedicant a la música, especialment com a compositor per altres cantants, i també va publicar un àlbum personal que, però, no va tenir gaire èxit.

0: Una altra mousquitera era Nikki DeLoc, que va marxar del club i va entrar a formar part del grup Innocents.
1: Sí.
0: Aquell mateix en què Britney Spears s'hi va passar només uns mesos, eh?
1: Curiosament, sí.
0: Precisament ara estem escoltant Say No More, un dels èxits del grup.
1: Doncs bé, la carrera de DeLoc ha anat cap al camp de la interpretació, participant en nombroses pel·lícules i telefilms.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
3: Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: I ara retornarem cap al Christina Aguilera per deixar-vos amb aquesta Lady Marmalade de la pel·lícula Moulin Rouge.
1: És una versió de l'original de 1974 del grup La Belle, un girls group americà que amb aquesta cançó van estar-se una setmana al número 1 de les llistes d'èxits.
0: Cal dir que la versió de Christina Aguilera, acompanyada de Mia, Pink i de la rapera Lil' Kim, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1.
1: O sigui que la va superar en 4, eh?
0: Sí, sí, sí, tant.
1: Us deixem, amics, doncs, amb Lady Marmalade. Fins la setmana que ve, en què tornarem per parlar d'aquests boy groups i girls groups, boys bands i girls groups, alguns dels quals es van formar com a resultat de la participació d'alguns dels seus membres en el Mickey Mouse Club.
0: Però això, com dèiem, serà la setmana que ve. I mentrestant, cuideu-vos tots.
1: Porteu

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Mestrader celebra els dies 31 de juliol i fins al 2 d'agost, durant 3 dies, les seves festes d'estiu. A l'altra banda del fil telefònic tenim l'Anna Monreal, que és la tresorera d'aquesta associació de veïns de Mestrader. Benvinguda, Anna, a la ràdio.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, doncs, comencem, no?, pel principi. Parla'ns una mica d'aquesta presentació. Hem vist ja per les xarxes que heu fet públic ja el cartell d'aquestes festes d'estiu. A més, un cartell, doncs, també reivindicatiu, no?
5: Sí, des de fa uns anys, doncs, intentem donar-li una miqueta de sàtira, no?, tot i que són dies de festa, doncs, com a associació sempre recollim queixes i de més del veïnat i bueno, aquest any tenim les brosses, no?, com a artista principal i convidat en el que està succeint, no?, al poble i sobretot a l'urbanització.
4: Uh-huh. Per tant, un cartell de sàtira, no?, on surten aquests contenidors intel·ligents, no?, doncs amb aquest doble sentit, com deies tu, contenidors que tenen diàleg, no? Ens han dit que som intel·ligents, no?, i d'altra banda, doncs això, però encara estem esperant que ens recullin, no? Aquests són alguns dels continguts que podem llegir amb aquesta paciència, que tot arriba, algun emoticono, i doncs un Mestrader, tot un sentiment amb un cor, no? Veiem el Charlie Rivel pujat també d'un dels camions d'escombraries.
5: Bueno, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però, bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
4: Molt bé, entrem ara plenament una mica aquestes festes d'estiu que s'anuncien també amb aquest gran cartell, amb un punt que és molt característic de Mestrader, que també surt al cartell, que és aquesta font d'aigua, no?, que teniu, que dona la benvinguda sempre a la vostra urbanització.
5: Sí, exacte, és com l'emblema, no?, de la zona. És el punt de trobada, és l'entrada i bueno, no volíem deixar-la fora.
4: Uh-huh. Com es presenten, doncs, aquestes festes d'estiu? L'inici serà el 31 de juliol.
5: Exacte, com sempre seran 3 dies, primer cap de setmana d'agost, tot i que aquest any no, es presenten amb molta il·lusió, amb moltes ganes de gresca, d'incloure tot el veïnat i gent del poble, i amb ganes de veure tota la gent que any rere any ens dona suport i gaudeix de les activitats que intentem preparar.
4: Explica'ns una mica, la programació comença, com dèiem, el 31 de juliol, que és un divendres, a partir de quina hora i què s'hi trobarà la gent aquest dia?
5: Molt bé, doncs aquest any hem fet alguns canvis en la programació, creiem que a tothom agradaran. Llavors comencem el divendres amb el xupinazo, i el matí de futbol benjamí i futbol aleví, que sempre agrada molt, no?, i promou una miqueta l'esport entre els més joves. Després, a la tarda, aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda, i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després, a les 7, també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'hora de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, eh? I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres, doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco, disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
4: Uh-huh. Si passem a dissabte, dia 1 d'agost, com engega la programació?
5: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur, que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, com per aquesta activitat. I és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la Fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbenam, molt, molt, molt divertit, molt amè, doncs, també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
4: Uh-huh. I passem ara, doncs, a diumenge 2 d'agost, que és el dia ja que tanqueu aquestes festes d'estiu. Com apropa'ns també aquesta programació?
5: Doncs el dia de cloenda tindrem al dematí el torneig de petanca i paral·lelament estaran els tobogans inflables amb aigua, no?, que això agrada molt i cada cop ens anem superant i anem intentant pujar el salt de premis a partir de les 7. Tindrem l'espectacle infantil del Divers Show amb la festa de l'escuma i tancarem amb el sopar i el xupinazo.
4: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem alguna qüestió sobre aquestes festes d'estiu. On podem consultar la programació?
5: La programació, durant aquest parell de dies, ja començarem a pujar tota la informació a les xarxes socials. Penjarem cartelleria pel poble, hi haurà dríptics penjats. Vull dir, arribareu a trobar la programació doncs, per tot el poble. Si no, sempre us podeu apropar al local social de l'associació, que està allà a les pistes de futbol. Demanaríem que, amb la mesura del possible, per totes les activitats es poguessin inscriure, doncs, enviant-nos un missatge per Instagram o trucant o pujant a l'associació doncs, per assegurar-nos la bona organització de totes les activitats. Per tot, normalment acostumem a tenir algun detallet, premis, sortejos, i llavors és important que sapiguem més o menys la gent que esperem.
4: Uh-huh.
5: També cal dir que, com cada any, tenim taules pels sopars, pels espectacles i demés. Pel cas dels socis, les taules són gratuïtes, una taula per soci. I pels no socis també les poden reservar i guardar per no quedar-se sense lloc. Llavors, del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 de la tarda, estarem tots allà esperant-vos doncs, perquè pugueu fer les vostres reserves. Estarem allà al local doncs, per això, per resoldre qualsevol dubte, perquè us pugueu inscriure, doncs, per veure'ns les cares abans de les festes i xerrar una miqueta.
4: Uh-huh. Una altra qüestió, el pagament. No? Si hem de pagar alguna cosa, perquè tenim un servei de bar, s'ha de fer en efectiu, hi ha la possibilitat de pagar en targeta... Quins sistemes
5: doncs,
4: tenim?
5: Estem treballant amb la possibilitat de fer pagaments per targeta, ja tenim Datafon, però estem esperant a l'okay de l'entitat bancària.
4: Uh-huh.
5: Soc totalment sincera. Llavors, en la mesura del possible, totes alternatives. Però és important que us pugeu amb calarons en efectiu, per assegurar-nos que tot funcionarà correctament.
4: I ràpidament també aprofitem aquesta entrevista, no sé si vols doncs, apropar també a la gent que viu a Mestrader, a que formi part d'aquesta entitat i quina és la seva funció. Fent també una valoració, no?, de com està anant, no?, d'ençà doncs, que portes ja un temps, no?, com a tresorera.
5: Correcte. Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim... bueno, doncs on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis, doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom. Llavors, agrair a qui participa en aquest dia a dia també crec que és important, i és posar en valor això, el dia a dia, que moltes vegades ens pensem que només són les festes, però hi ha tot un esforç darrere de mantenir aquesta cohesió. I...
4: I entenc també que gestioneu amb l'Ajuntament, no?, també aquelles demandes que pugueu tenir a Mestrader, que entenc que es mantenen reunions i apropeu, no?, ara mateix, doncs, no sé quina és la situació, aquestes converses que manteniu, doncs, també per demanar, no?, una mica aquelles necessitats que es puguin anar produint.
5: Correcte, ens reunim habitualment amb l'Ajuntament, hem de dir que sempre estan disposats a escoltar-nos. Després, una altra cosa és la falta de recursos, no?, per poder dur a terme totes aquelles peticions que els hi poden semblar coherents i que fan falta, però bueno, crec que totes les associacions ens trobem amb que hi ha una falta de recursos i bueno, doncs no es fa tot el que ens agradaria fer. Seguim pendents de l'aprovació d'un projecte per millorar les instal·lacions de les pistes esportives. Aquí anem treballant, anem insistint, però torno a repetir, no? Al final, quants més socis siguem i més força tinguem, doncs entenc que podrem exigir més, no?
4: Deies, la necessitat d'un local, no has dit?
5: Sí, sí, i ja fa un parell d'anys que estem en aquesta situació, hi ha un projecte tècnic per això, doncs, per millorar les instal·lacions en general, no només el local, sinó tot el voltant que hi ha, no? El parc, la pista de futbol, els bancs, la zona de petanca... però bueno, anem treballant amb colze a colze amb l'Ajuntament i bueno, estem a l'espera de rebre els recursos que necessitem per poder dur a terme.
4: Aquesta és una de les peticions, entenc que la neteja, doncs que ha estat un canvi per tot Cubelles, no?, que també afecta la vostra urbanització, tenint en compte aquest cartell, doncs, com deies, no?, amb una mica d'ironia, però a la vegada, no?, doncs aquest reclam, no?, cap a aquesta recollida doncs, de la brossa amb aquest canvi, sembla doncs, que també demaneu a través d'aquest cartell una mica ajustos, no? No sé si en quant a la ubicació de contenidors, quantitat o... Vaja, no sé quina és la situació a Mestrader.
5: Bueno, jo crec que sí que a Mestrader hem millorat una miqueta els punts de recollida, no?, sobretot per el tema del reciclatge, però, clar, aquestes recollides, en el nostre parer, han de ser més habituals, no?, millorar una miqueta el circuit de recollida. I també en el cas de la poda, a Mestrader, doncs, al final hi ha moltes cases on, de vegades, quan s'ha de fer neteges de jardí i de més, aquí tenim també molts problemes. Crec que això ho treballen amb la mancomunitat, però no està sent tan àgil el servei de recollida com hauria de ser, amb el que al final la gent ho deixa al costat dels contenidors, tampoc ho recullen perquè no és competència... Bueno, és algú que s'ha de treballar i millorar des de l'Ajuntament o la Mancomunitat o les organitzacions que ho gestionin, doncs crec que s'hauria de tenir en compte que hi ha zones on les recollides han de ser més habituals.
4: Uh-huh. No sé si hi ha alguna petició més en quant a necessitats en altres sentits. Potser doncs, que cal solucionar problemes de fuites d'aigua, alguna obra civil... Bé, suposo que deveu tenir també tot un reclam, no?, a fer, o esteu traslladant altres necessitats al barri.
5: Correcte. Sí, sí, però ja et dic, són coses que treballem en reunions i habitualment amb l'Ajuntament, que recollim les inquietuds del veïnat i traslladem, però al final, doncs tenir paciència perquè són molts veïns i tothom té les seves reclamacions, no? Hem de ser conscients que les instal·lacions, per exemple, d'aigua, no?, el que comentàvem, són molt antigues, hi ha moltes fuites i s'han arreglant a poc a poc. Tant de bo tinguéssim injeccions de diners suficients, no?, per poder arreglar voreres, clavegueram i tot. Llavors, uh-huh, anem negociant i anem pressionant, doncs, tram a tram.
4: Molt bé. Anna, en una altra ocasió ja mantindrem una entrevista més llarga per concretar més, no?, totes aquestes gestions que feu des de Mestreder i aquestes converses amb l'Ajuntament i centrant-nos en les festes d'estiu, recordem-ho, no?, del 31 de juliol fins al 2 d'agost, 3 dies amb activitats diverses, una programació doncs, ja tradicional, no?, la gent ja ho espera cada estiu, que Mestreder ofereixi les seves festes, no?, Anna?
5: Agrair un cop any... un cop més com cada any, els comerços que hi participen, els voluntaris que ens donen un cop de mà, sense ells no seria possible, no? Al final, des de la publicitat, des dels sponsors que ens donen premis doncs, per poder fer les activitats una miqueta més atractives, hi ha negocis que any rere any són ells mateixos, no?, que ens truquen i ens diuen «Ei, que s'acosten les festes, què necessiteu?». Ostres, això és molt d'agrair. I sense ells no seria possible, i sobretot sense els meus companys i companyes que li posen molt d'amor, molta il·lusió, doncs perquè aquest retrobament, com cada any, doncs, sigui obert a tothom, a totes les famílies, sigui un espai de bon rotllo, de trobades i d'estima entre els veïns i tota la gent del poble.
4: Uh-huh. Doncs Anna, ho deixem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé aquestes festes d'estiu. Gràcies per tota aquesta informació.
5: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tothom.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: I com fem regularment, avui dediquem una estona aquí a Ràdio Cubelles a parlar de consum, de casos concrets, de reclamacions, també donar consells, i ho fem en companyia de les professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Cubelles. I avui tenim amb nosaltres en aquesta secció l'Eva Mengual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I també Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, quin és el cas que tenim doncs, darrerament que ens vulgueu acostar aquí, que hagueu hagut de gestionar, no?, des de l'Oficina de Consum i que volem acostar també avui als oients de Ràdio Cubelles?
2: Doncs sí, com ja sabeu, el que ens agrada és sobretot portar casos de consumidores i de persones consumidores d'aquí del municipi, i sobretot en el cas que quan hi ha un repunt de casos o hi ha alguna alerta, no?, com a vegades li diem, ens agrada dir-li a nosaltres. Doncs, malauradament, tornem a parlar d'un altre tancament de clíniques dentals. Vam viure farà uns anyets, no? Ara el temps passa molt ràpid amb Dentix, i ara ha passat a Moral Studio. Tenim bastants casos. Ara, bueno, ja va passar ara fa un temps, no? No? Oi,
1: sí,
2: Eva?
1: Sí, sí. La diferència és que amb Dentix el van comprar, o sigui, Vitaldent va comprar certes oficines de Dentix, i les persones que estaven allà en aquelles oficines van acabar de fer el seu tractament. En aquest cas, sí que algunes de les persones consumidores que han tractat amb Oral Studio fins al final i han rebut informació i demés, els hi han dit que estaven a punt de fer una compra i que serien els nous que s'encarregarien de fer i d'acabar els seus tractaments, però això no ha passat. Així que ens trobem en una situació difícil, perquè tenim uns consumidors, en el nostre cas del nostre municipi, doncs que tenen coses personals molt importants, com un casament.
2: Ja,
1: ara el juny, i no tenen, bueno, estan tenint problemes amb els seus implants i no tenen la boca acabada.
2: Ja,
0: s'han quedat penjats, no?
1: S'han quedat penjats, sí, sí, no? I a sobre, estem en el punt de que encara ells han de reclamar, perquè en el cas de que sigui un finançament, reclamen a la financera perquè parin de pagar, i els hi tornin tot allò que li han pagat a Oral Studio, però encara estan en aquest punt de que les financeres han de respondre. Per tant, estan en aquest punt que no tenen diners i han d'anar a buscar-se la vida per acabar el seu tractament, com ara aquesta persona que us comento, no?
0: I quin és el paper que pot donar l'OMIC en aquests casos, doncs?
1: Doncs l'OMIC...
0: O que esteu donant?
1: L'OMIC... quan es trobin que la financera, i estem parlant, després farem un resum, no?, de les situacions, però en aquest cas, quan es trobin que la financera els diu que no els retornen els diners, és quan nosaltres podem intercedir, podem mediar i demanar a la financera que sí que, bueno, que s'avingui a tornar-los els diners. Mm-hmm. Aquesta seria la nostra part, però ara per ara no podem fer res més.
2: Bueno, més que res, sobretot, és la gent que, si algú ens està escoltant, però bueno, tots els que han estat afectats, jo crec que deuen haver vingut ja gairebé tothom, perquè són casos, però sí que això és una alerta, que ara diem també, per justament si algú està en un tractament o ha de començar algun tractament, perquè tinguin sempre en compte totes les, bueno, no, les coses, el que s'ha de tenir en compte. Aleshores, o si li passa això, sempre que ha de recopilar tota la documentació relativa al contracte, uh-huh, que s'ha de demanar. Jo no sé si això és una de les coses, no?, de quan vas a qualsevol centre, oi,
1: sí,
2: que no, tu vas i te'n vas, i no demanen mai còpies de res. Després et canvien la mútua, et canvien el centre, et canvien, i has d'anar, sí, buscant aquest historial mèdic. És el que més, no, és el que recordo de les altres vegades, i no sé si ara també, no sé si m'ho pots dir tu, Eva, el que més els hi costa justament és que si la clínica ha tancat, demanar aquest historial, perquè així com amb Dentix tenien altres obertes i els hi dèiem, doncs mira, vés a la de Vilafranca, aquesta encara està oberta i té les dades, doncs ara tenen, com ha dit abans, no? Primer, que no tens el servei acabat, Sí que és cert que si una financera és un crèdit al consum, per tant, és un crèdit que donen per un servei que s'ha de prestar o que s'ha prestat. Per tant, si el servei o no es presta o no es compra aquell bé o no es té, aquests diners s'han de retornar. I es retornaran.
1: No s'ha fet efectiu.
2: O, exacte, no s'ha fet efectiu. Es retornaran o es deixa de pagar. Això segur, i sempre, això sí que ha sigut així les altres vegades. Però clar, tot aquest temps d'incertesa, bueno, el que estem sobretot nosaltres és perquè la gent ho sàpiga i perquè que sàpiguen on estem i que vinguin, no?
1: Sí, en relació al que deies de si la clínica no els hi facilita la documentació, o bé perquè els senyors no la van agafar en el seu moment, o bé perquè s'han donat compte de que han tancat i ara no tenen on anar, on acudir, no? Doncs sempre poden fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquí podrien reclamar doncs, els contractes, els pressupostos, les factures, els comprovants de pagament, en fi, la història clínica.
2: I perquè el que també tinc el dubte, en aquest cas jo crec que no afecta, però sempre hi ha aquest... Perquè una cosa molt important que hem de dir és que des de consum no tractem... no ens tractem perquè no podem, no? El codi no ho admet, són tot qualsevol tema de negligències mèdiques o casos que ens arriben, no? Aprofitem, ho dic perquè com estem en tema dentistes, sí. No? Doncs no m'ha quedat bé, això és estètic, no és estètic... clar, hi ha sempre la figura, per això sempre diem que busquin a gent col·legiada, no? Per fer-se qualsevol habilitat, perquè sempre hi ha el col·legi odontològic o el col·legi de metges al darrere. Perquè no sé si en aquest cas, si saps tu si responen o no en respost amb aquest tema de tancaments, és que no entren aquí, al col·legi. Només entren si s'ha fet bé la feina o no. Però no, que és una llàstima, en aquest cas, que justament si estàs col·legiat o agremiat, que poguessis tenir aquesta força al darrere, no? Això és una reflexió meva que penso moltes vegades, que la gent se sent, ostres, tu vas amb un metge i li dones la teva confiança i està col·legiat i té un gremi darrere, doncs que haurien de donar aquesta resposta i vetllar perquè qui està fent la feina la faci com toca, no?
1: Sí, bueno, però ja seria una perspectiva diferent a la de consum. Nosaltres sí. Aquí ja no podem entrar, però sí, en el tema de, com bé deies abans, és un servei que no s'ha acabat i, per tant, no és efectiu.
0: Sí, que de vegades anem parlant, no, de... danys i perjudicis, no? Que ja no entraria dins de consum.
1: Codi civil.
0: Però, clar, la gent ho entén, no? Clar, però com que no em van portar això temps, jo, a conseqüència d'això, he patit o he perdut aquell vol, o, no? I de vegades n'hem parlat amb altres casos. Fins aquí no hi arriba, ja, consum.
2: No, recomanem al servei d'orientació jurídic, si és menys de 2.000 euros, com a mínim és un judici verbal i no cal advocat ni procurador, però... Els danys i perjudicis, el més important sempre és que les reclamacions que fem des de l'Oficina de Consumidors de Consum han de ser quantificables i mesurables, no? És a dir, jo he pagat tant o el pressupost deia això i no estàs complint segons el que et deia el paper, no? Quan ja entra en qualsevol altre aspecte i que en aquest cas danys i perjudicis, està bé que ho diguis perquè és una cosa que ens posen molt a les reclamacions i nosaltres diem. Hi ha reclamacions, sí que és cert que nosaltres no tramitem, però que sí... sí que pot venir la gent com a consulta.
1: Exacte, sí, sempre que podem ajudar, doncs els donem tota la informació que tenim. I així, doncs, fem un resum de les situacions que es podrien estar trobant les persones consumidores.
2: En aquest cas concret,
1: En aquest cas concret, o sigui, podria ser que la persona ha anat i ha pagat tot, o bé amb targeta de crèdit, o bé ha fet una transferència, bueno, com sigui. En aquest cas, ara mateix encara no els podem ajudar nosaltres, vale? Com l'empresa ha tancat i està aquí en aquest impàs de si hi ha un concurs de creditors, no es pot fer res. O sigui, s'han d'esperar que realment hi hagi un concurs de creditors i llavors es podrien posar en contacte amb l'administració concursal. Aquest seria el punt. Nosaltres podem ajudar aquella altra gent que ha pagat o bé una part en efectiu o que ja està pagada i, sobretot, nosaltres podem, una part en efectiu després finançada, doncs una part finançada. És aquí on entrem.
2: Sí, bueno, en la part de creditors sí que podem, en aquest cas, la gent que ja ens ha vingut a fer les reclamacions, i a part doncs també aquí es pot consultar també amb xarxes o per internet, que ja informarem si s'ha de fer la reclamació en aquest cas a l'administració concursal, doncs com s'ha de fer, de quina manera. Això sí que les altres vegades doncs els hi donàvem les adreces i els hi deien de quina manera ho podien fer.
1: Sí. Sí, sí, però bueno, que ara mateix no tenim aquesta informació, que està una mica...
2: Sí, bueno, ara mateix parada. Perquè estem en el bypass, però això ja anirà evolucionant. Ara, més que res, l'important és que el del tema de l'Agència de Protecció de Dades, la història clínica, que això és important, perquè això és una de les coses que més els hi costava, que si hi ha una entitat financera, doncs que primer que facin ja la reclamació a l'entitat financera, perquè no?
1: Bueno, sí, el pas seria primer fer la reclamació a l'estudi, i esperar aquests 30 dies. Com això no es pot fer, doncs directament per quan hi ha una financiació a l'entitat financera, i esperar aquests 30 dies perquè els donin una resposta, i si és desfavorable o no els hi responen, doncs és quan poden venir a consum i nosaltres iniciem la mediació.
2: Exacte.
0: Molt bé, en cas que hi hagi cap dubte, no? Que no hagi quedat respost, també recordem, no?, que es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Es podeu donar les dades bàsiques per si algú necessita doncs, posar-se en contacte amb vosaltres, com ho poden fer?
2: Doncs sí, que estem els dimecres sense cita prèvia, directament de 10 a 1, estem a Passeig Bardagí número 12, després ens poden enviar també a consum@cubelles.cat o trucant directament amb el telèfon de l'Ajuntament, o també tenim un telèfon que és en aquest cas de WhatsApp, perquè a vegades la gent doncs, té informació, se sent més còmoda, que és el 677 15 03 92, i a part dels dimecres, si algú necessita atenció un altre dia, sí que ens poden trucar o ens poden enviar un correu i podem fer-ho fora d'aquest horari, fem cites prèvies després en funció de quan que ens demanin.
0: Doncs Eva Mangual i Malaborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies i fins la pròxima, que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Joval.
2: Molt bon dia. Començarem per no explicar una pel·lícula. Imaginem-nos per un moment que estem en una habitació, que tanquem una finestra perquè fa fred, que sortim de l'habitació, i quan tornem, la finestra torna a estar oberta. Comentes de manera estranyada que el que t'acaba de passar a la persona que està amb tu a casa, la teva parella, i aquesta et diu que no estàs bé del cap, que això t'ho has inventat i que sempre ha estat oberta. No només t'han dit boig o boja, sinó que realment ha obert la finestra mentre tu estaves fora i ha sigut la parella. Aquesta tècnica de manipulació sí que té nom de pel·lícula. Se'n diu la llum de gas i es va retratar de forma molt contundent a la pel·lícula de George Cukor de l'any 44 que es deia Gaslight, llum de gas, en el seu títol original. Aquí va ser traduït com també la llum que vacila. Aquesta tècnica de manipulació on un home manipula la seva dona i li fa creure que està boja perquè ella assegura que el llum de gas de casa s'afluixa sense motiu, però desconeix que és ell que està darrere de tot aquest misteri. Li nega que ho faci per crear dubtes i terror a la ment de la seva dona i literalment apagar la seva raó. En aquest llibre, l'autora analitza la història del fenomen que assegura que ha transcendit la frontera de les relacions personals fins a arribar al màxim negacionisme històric. Però sobretot es centra en com el gaslighting és una forma de maltractament físic i psicològic cap a les dones, un concepte que ja als anys 50 es va convertir en una categoria psicològica als Estats Units. Es defineix com una obra destinada a manipular algú per fer-lo dubtar de les seves percepcions, experiències o comprensió dels fets. El concepte de gaslighting ja va aparèixer poc abans que Betty Friedan escrivís el 1963 un llibre esdevingut clau en l'estudi i seguiment de l'evolució feminista com La mística de la feminitat, on parlava del menestar sense nom que tenien les mestresses de casa que vivien als extraradis dels Estats Units. Segons la Betty Friedan, aquesta mística es basava en modelar la vida d'aquestes dones segons ja que les transformava en marionetes. La dona mistificada arribava a dubtar de la seva personalitat, de la seva intel·ligència i de la seva existència com a ésser humà adult. Per la seva banda, la investigadora Jennifer Freit va analitzar els papers de víctima i agressor

l'endemà, si es queixava, ell li assegurava que no es queixés, que era ella qui li havia demanat, fent que es cregués la seva versió i fins i tot fent-la sentir culpable per haver begut. Quines 10 senyals ens han de fer pensar i saber que ens estan fent llum de gas? Per un costat, el primer és que ens qüestionem les nostres idees i les nostres accions constantment. Ens preguntem si som massa sensibles moltes vegades al dia. Sempre estem en estat de disculpa constant. Als pares, a la parella, a la feina. Et preguntes per què no ets feliç si aparentment estan passant tantes coses bones a la teva vida. Constantment ofereixes excuses als familiars o amics pel comportament de la teva parella. Et veus a tu mateixa retenint o amagant informació per no haver d'explicar o donar excuses a parelles i amics. Comencem a mentir per evitar que canviïn de realitat. Es fa més difícil prendre decisions, fins i tot aquelles més simples. Ens anem convencent i sentint de que no podem fer res bé. I ens preguntem si està sent un prou bon fill, filla, amica, amiga, empleat, empleada, bona parella constantment. Viure en aquest dubte constant ens porta a una desesperació i a una autodestrucció íntima i possible. Fins i tot no podem ser-ne conscients que ens ho estan fent, però és una eina que han adquirit davant de situacions o sentiments que no saben enfrontar. D'altra banda, per entendre una persona que pateix llum de gas, cal tenir en compte que prèviament hi ha hagut una història que s'ha anat gestant. Aquestes actituds no es veuen a la primera vegada que et cites amb una persona. Al principi, el 95% és màgic i perfecte, i hi ha un 5% de conflicte que amb el temps s'anirà fent més gran. D'aquesta manera, al principi, un s'enamora d'una persona que es mostra encantadora i és això el que et va enganxant a poc sense adonar-te'n que estàs caient en la trampa d'una relació tòxica. Com a l'inici ha estat una persona tan meravellosa, després, quan s'enfada o té un mal comportament, se li disculpa, pensant que de fet només és un mal dia. Aleshores, com hem d'actuar i adonar-nos-en que ens estan fent una espiral destructiva amb la parella? Hem d'aprendre a separar entre els sentiments i la raó. No podem controlar els sentiments i l'atracció que en genera una persona, però sí que hi ha una altra part més mental que podem avaluar, com quina mena de relació ens ofereix i com ens fa sentir. Algunes de les preguntes que ens podríem fer és quin tipus de dinàmica ens ofereix. Uns dies ens fan sentir bé i els altres dies ens els passem plorant. És això el que volem de la vida? És clar que sortir d'una relació tòxica en què hi ha pràctiques com la llum de gas no és fàcil, però tampoc és impossible. Abans de fer cap pas, s'ha de començar a treballar l'autoestima, fent activitats que ens omplin, anar a teràpia, connectar amb tu mateix i no permetre que l'altra persona t'allunyi de tota la gent que estimes. Els experts així ens asseguren que és molt freqüent que l'assetjador aïlli la víctima de tot el seu entorn. Reconstruir l'autoestima és bàsic per poder-nos adonar de la situació de maltractament que es viu i poder mirar de cara a l'agressor. Quan comencem a posar el focus en les banderes vermelles que ens va mostrar la nostra relació per anar veient que en realitat és tòxica, un cop a fora és important no mantenir cap mena de contacte amb aquella persona per evitar tornar a caure en la relació, una situació que es complica molt quan hi ha fills pel mig. Encara que un vincle tòxic hagi acabat, la víctima pot necessitar un cert temps per recuperar-se'n psicològicament. Per això, s'aconsella que es faci teràpia una temporada. S'ha fet una destrucció tan gran que és com si t'haguessin tirat una bomba a dins. T'has de reconstruir, entendre el que ha passat i, sobretot, no permetre't sentir-te culpable per haver-ho permès, sinó entendre d'on venies i per què t'hi has enganxat. Només així podrem vetllar perquè no ens torni a passar. Enough of my problems, they only cause fights. Forget that I rang you. Anem de cap a l'estiu. No ens haurem d'esgarrar l'estiu pensant que les nostres parelles són uns maltractadors ben preparats i amb nota per destruir la nostra vida i dinamitar la nostra relació. Tothom

realment té un mal dia, però és un tema de proporcions. La llibertat de dies més llargs, d'estar més estona amb gent fora del nostre entorn, recuperar aquestes i escoltar aquestes persones de les quals mica en mica ens podem sentir aïllats, sense haver-nos de disculpar, sinó senzillament escoltar-nos, perquè potser ells també ens han posat alguna bandera vermella que no hem estat atents i no hem vist. Ens ha de permetre redefinir la nostra autoestima, tirant-la endavant i fent unes molt ben construïdes relacions de bandera verda. Poca toxicitat a la nostra vida, ni alimentícia, ni sexual, ni sanitària. Gaudim de tots els colors que ens ofereix el nostre entorn.

Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan.

0: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.
1: Si vols notar la diferència...
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència...
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència...
2: Si vols notar la diferència...
3: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I anem cap a la secció Descobrim l'etnobotànica. I ho fem una setmana més. Amb la Sílvia Isamat, que és professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Anem doncs cap a aquest espai on parlem de les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes, així també com contraindicacions i d'altres curiositats a través d'un llistat de plantes medicinals o remeieres. Doncs benvinguda, Sílvia. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs bé, això va agafant ritme, no? I a cada setmana anem descobrint noves plantes.
1: Sí, sí, estem anant amb ordre alfabètic,
0: sí.
1: I bueno, podem arribar fins a 300 plantes.
0: Imagina't, els programes que ens queden encara.
1: Sí.
0: Molt bé. Avui, de quina planta parlem avui?
1: Avui parlarem de la jonsa, en castellà és el junquillo azul. És una planta que també té un nom i cognom bastant llarg i bastant curiós. Apillantes monspeliensis.
0: Déu-n'hi-do, complicadet. Els noms científics a vegades, no?
1: Sí, sí, el que...
0: El que tenen.
1: El que s'ho va pensar va tenir feina.
0: Va tenir feina, sí, sí,
1: sí.
0: Doncs anem a ser pràctics per això. I parlem de la jonsa, que és més un nom més comú, més pràctic a l'hora d'entendre-ho, eh?
1: Sí, és una planta que la trobem sobretot caminant pels camins, per la muntanya. És una planta que fa unes floretes blaves molt petitones. Quasi no hi ha fulles, i només són tiges i floretes blaves. Llavors són com unes agrupacions. Hi ha molta tija i molta floreta blava. Sobretot és una planta que surt al mes de març, abril, juny, després ja s'asseca i ja no la veiem més. És una planta anual, que se li diu, ja no la veiem més al llarg de l'any.
0: Uh-huh.
1: El nom significa filiant, vol dir fulla en llatí, i filiantis vol dir que no té fulles.
0: Uh-huh.
1: I després el cognom, el Montpeliensis, vol dir que va ser trobada a Montpellier, a França.
0: Molt bé, d'aquí sí, el nom, eh?
1: Sí, la primera espècie d'aquesta planta.
0: Perfecte.
1: Després és una planta que quan passeges pels camins i la trobes, és molt bonica de veure, perquè té un blau molt intens. Llavors aquesta flor, curiosament, és comestible. Es pot menjar, no és tòxica, no té cap contraindicació, la podem posar a les amanides, i després té un gust dolcet. Llavors, per allò que ara... Aquestes
0: sí.
1: Amanides tan boniques que podem fer, no?, amb molts colors a l'estiu, doncs li podem posar aquest color blau de la floreta i és molt maca.
0: Clar, sí, perquè mengem pels ulls, eh? No ens equivoquem.
1: Sí.
0: Si el plat ens crida l'atenció, el trobem més bo.
1: Sí, sí, exacte.
0: Perfecte. Una mica de llonça, doncs, a les amanides,
1: sí.
0: Tenim en compte. Què més?
1: Després, com a ús intern, és una planta que, per exemple, alguna persona està desganada, està apàtica, doncs li podem fer una infusió d'aquesta flor i d'aquesta tija. Llavors, també tonifica, és una mica, no és com l'all tan forta, però no té aquest gust tan fort, però... ens ajuden una mica a tonificar-nos, ens dona gana, no? Ens dona... A veure, tampoc vull dir ganes
0: energia.
1: De viure, no? Però sí, ens dona energia,
0: sí.
1: Ens aixeca l'ànim.
0: Molt bé, perfecte.
1: Ens pot aixecar del llit. Tampoc és un cafè, però...
0: Bé, però si ens dona energia i ens dona ganes de fer coses, això
1: sí.
0: És molt important, eh?
1: Sí.
0: Què més, què més?
1: També és una planta que, com és tonificant, el que ens farà també afavorirà la circulació sanguínia. Llavors, també ara a l'estiu... El que passa que ja ara, en aquesta època, ja el juliol ja està una mica de baixa.
0: Uh-huh.
1: Ja ha florit el maig, juny, i el juliol ja no la trobem tant, agost ja està més de baixa.
0: Molt bé.
1: Afavoreix la circulació de la sang.
0: Perfecte. Doncs...
1: Sí. Llavors, pels estius, quan fa tanta calor que les cames les trobem pesades... farà que la circulació vagi millor, no? Que hi hagi més retorn venós. També ens podem fer una maceració, podem agafar la planta, la posem amb algun alcohol, podem agafar una ginebra, un vodka, que és un alcohol d'uns 40 graus, llavors posem la planta a dins i ho fem macerar, i després aquest alcohol ens servirà per fer-nos fregues per les cames per tonificar.
0: Per la circulació,
1: sí,
0: seria?
1: Sí,
0: doncs?
1: Per les venes gruixudes, etc.
0: D'acord. Perfecte,
1: sí.
0: Doncs té moltes propietats, també medicinals.
1: Sí.
0: Què més? Alguna coseta més?
1: La veritat és que, o sigui, és una planta, sobretot, que és molt bonica de, també com a ornamental. Es pot agafar, es poden fer rams. Surt, o sigui, li agrada sortir sobretot al costat de la farigola. És com molt discreta, o sigui, és molt discreta però és molt vistosa, i és com vist i no vist, o sigui, surt i després desapareix.
0: Per tant, si veiem farigola, que és fàcil de localitzar,
1: sí,
0: possiblement tindrem la Jones al costat?
1: Sí, perquè li agrada molt a la farigola, per exemple, créixer en llocs on hi ha pedra i hi ha sol, sempre trobem farigola.
0: Uh-huh.
1: També al costat trobarem el romaní, que són com una parelleta, no? El romaní és l'home, la farigola és la dona, i després la Jonsa està per allà també al voltant fent companyia.
0: Uh-huh.
1: I sí, al final les plantes són com un ecosistema que creixen allà on els agrada més, i també on la gent, perquè elles s'apropen a la gent, no? O sigui, perquè nosaltres les puguem fer servir per guarir-nos. Llavors trobarem farigola, trobarem Jonsa, trobarem romaní, potser trobarem el lligabosc etrusc, o sigui, trobarem tot un entorn que entre elles es comuniquen per les arrels, sobretot en aquesta zona, perquè pensem que aquesta zona d'aquí és una zona que és com si fos un formatge, està molt foradat, i llavors totes les plantes es comuniquen a través de les arrels. Hi ha una comunicació interna que la desconeixem ni la veiem, i entre elles és com si es parlessin per sota la terra.
0: Molt bé, molt, molt curiós plegat, eh?
1: Sí.
0: Doncs ens quedem amb la Jonsa. Sílvia, si et sembla, ho deixem aquí i tornarem amb aquest espai on parlem d'aquestes virtuts, aquestes propietats i formes d'ús de les plantes, i seguirem parlant de moltíssimes plantes, que són moltíssimes les que tenim al nostre entorn, com deies tu. Podem arribar a trobar 300 varietats, no? Cubelles, el Garraf, no? Amb aquestes propietats i tot això que estem descobrint des d'aquesta secció dedicada a la etnobotànica.
1: Moltes gràcies.
0: Fins una altra, Sílvia.
1: Ah, fins aviat.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestradeu 1 i 2 i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat, els bombers han vingut de seguida, la policia local també, i, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
2: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte. Cubelles ha celebrat aquest diumenge 26 de juliol la quarantena trobada de gegants, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita, que enguany ha estrenat un nou recorregut per facilitar el desenvolupament de la cercavila. La principal novetat ha estat el canvi del punt de sortida que ha passat de la plaça dels Pobles d'Espanya a la Rambla Pau Casals. Abans de l'inici de la cercavila, els gegants de les prop de 40 colles participants han quedat exposats en aquest espai, la Rambla Pau Casals, oferint així als assistents l'oportunitat de contemplar de prop aquestes figures. Des de la Rambla Pau Casals, la cercavila ha baixat pel passeig Vilanova i ha recorregut diversos carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
4: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles doncs, ja era, suposava un esforç considerable i un, bueno, era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant amb la, sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles gegantes que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar doncs és la plaça del Mercat.
2: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions al Centre Social. I tot seguit, la mateixa tarda de divendres, també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Vells Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Matching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les Colles a Foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, truquen xalant amant, digue-li que estem al Rio amb tota la...

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

0: d'After.
1: Ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: did.
1: Mm-hmm.

0: aixafat, un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
1: L'ha aixafat?
0: L'ha aixafat.
1: L'ha aixafat.
0: L'ha deixat allà prestat al peu.
1: Ara la Xeria ha marxat.
0: Digue'ls, digue'ls.
1: Ara la Xeria ha marxat.
0: Per què?
2: Pobre cargol.

impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestradeu 1 i 2 i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes. I bueno, pues, ja ens han tocat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també. I, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
2: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte. Cubelles ha celebrat aquest diumenge, 26 de juliol, la quarantena trobada de gegants, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita, que enguany ha estrenat un nou recorregut per facilitar el desenvolupament de la cercavila. La principal novetat ha estat el canvi del punt de sortida que ha passat de la plaça dels Pobles d'Espanya a la Rambla Pau Casals. Abans de l'inici de la cercavila, els gegants de les prop de 40 colles participants han quedat exposats en aquest espai, la Rambla Pau Casals, oferint així als assistents l'oportunitat de contemplar de prop aquestes figures. Des de la Rambla Pau Casals, la cercavila ha baixat pel Passeig Vilanova i ha recorregut diversos carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
4: Sí, que a més a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles, doncs ja suposava un esforç considerable i un... bueno, era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant amb la, sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el Carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que serà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles gegantes que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat.
2: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions al Centre Social. I tot seguit, la mateixa tarda de divendres, també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Veïns Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Mitching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les colles a foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que tremolaré.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestre 1 i 2 i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han tocat els cintons els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també, i està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
2: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte. Cubelles ha celebrat aquest diumenge, 26 de juliol, la 40a trobada de gegants, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita, que enguany ha estrenat un nou recorregut per facilitar el desenvolupament de la cercavila. La principal novetat ha estat el canvi del punt de sortida que ha passat de la plaça dels Pobles d'Espanya a la Rambla Pau Casals. Abans de l'inici de la cercavila, els gegants de les prop de 40 colles participants han quedat exposats en aquest espai, la Rambla Pau Casals, oferint així als assistents l'oportunitat de contemplar de prop aquestes figures. Des de la Rambla Pau Casals, la cercavila ha baixat pel passeig Vilanova i ha recorregut diversos carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
4: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles doncs, ja era, suposava un esforç considerable i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o a una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el Carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles geganteres que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar doncs és la plaça del Mercat.
2: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions al Centre Social. I tot seguit, la mateixa tarda de divendres, també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Vells Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Mitching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les colles a foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
5: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels danys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, l'Abdó i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, de manera que si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'Agrupació de Balls Populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la Festa Major. Les properes hores seran decisives per conèixer si les figures poden ser reparades a temps o si finalment caldrà buscar alternatives per preservar la participació del seguici gegante.
2: Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. el tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles, aleshores, tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del festival de novel·la negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata B2. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició que retrà homenatge al cinema negre era clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
6: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present.
2: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pelegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tota una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com.
5: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la Cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026. Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu, que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i discomòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
7: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar el local social doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
5: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
8: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, eh? Per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Eh? Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
9: Però esteu
8: persona,
9: vius.
8: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
9: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
10: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
11: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
9: Però molt dolenta.
11: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents del que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
12: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
0: El govern local aposta per Los 40 Summer Life per dinamitzar la zona de les Salines, atraure visitants dels municipis propers i al mateix temps ampliar l'oferta cultural de Cubelles. Recordem que el 28 de juliol actuaran a Cubelles Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o el grup català Siderland, entre d'altres artistes. L'Ajuntament, doncs, torna a col·laborar aquest 2026 en la gira Summer Life que organitzen Los 40 i que tindrà dues parades a Catalunya. Una serà la d'aquí a Cubelles i una altra a Salou. Segons els representants del govern local, Núria Planes, regidora de Dinamització, i Pau Rodríguez, regidor de Joventut, l'experiència de l'any passat els va semblar positiva i per això han decidit repetir-la. Ho consideren una aposta per atraure visitants dels municipis veïns i per dinamitzar econòmicament la zona del Passeig de la Marina, més o menys pròxima al concert, i que aquest any està especialment afectada per les obres d'Endesa. Així ho ha explicat la regidora Núria Planes.
13: apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, a més, creu que és un concert que amplia l'oferta musical dirigida a un públic de totes les edats, però sobretot als joves.
14: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves, i no tan joves, doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: Los 40, l'emissora musical del Grupo Prisa, ha confirmat que pujaran a l'escenari de Cubelles el dia 28 de juliol els artistes Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Givert i Seaxe. L'acte també comptarà amb el DJ set de David Álvarez. Noemí Gómez, la responsable d'esdeveniments dels 40 al Penedès Garraf, ha confirmat que la gira ve acompanyada d'un equip tècnic de llum i de so que ha de permetre gaudir perfectament d'aquest espectacle.
15: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: La cita amb Los 40 serà el dimarts 28 de juliol a partir de les 10 de la nit al Parc del Prat. L'any passat, aquest concert a Cubelles va arribar a reunir 3.500 persones, segons els organitzadors. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
16: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Thank you.

0: els dies que vindran.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que

Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestradeu i Dos i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat, els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
2: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte. Cubelles ha celebrat aquest diumenge, 26 de juliol, la 40a trobada de gegants, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita, que enguany ha estrenat un nou recorregut per facilitar el desenvolupament de la cercavila. La principal novetat ha estat el canvi del punt de sortida que ha passat de la plaça dels Pobles d'Espanya a la Rambla Pau Casals. Abans de l'inici de la cercavila, els gegants de les prop de 40 colles participants han quedat exposats en aquest espai, la Rambla Pau Casals, oferint així als assistents l'oportunitat de contemplar de prop aquestes figures. Des de la Rambla Pau Casals, la cercavila ha baixat pel passeig Vilanova i ha recorregut diversos carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
4: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles, doncs ja era, suposava un esforç considerable i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o a una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el Carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles gegantes que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat.
2: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions al Centre Social. I tot seguit, la mateixa tarda de divendres, també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Vells Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Mitching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les colles a foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
5: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels danys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, l'Abdó i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, de manera que si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'Agrupació de Balls Populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la Festa Major. Les properes hores seran decisives per conèixer si les figures poden ser reparades a temps o si finalment caldrà buscar alternatives per preservar la participació del seguici gegante.
2: Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. el tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles, aleshores, tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del festival de novel·la negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata Abedós. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics, a una edició marcada

0: escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un, diguem, un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present.
1: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pellegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tota una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com.
2: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026. Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu, que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastel.

0: tissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
1: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
0: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8, a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacin, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
3: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
4: Però esteu vius.
3: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
4: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
5: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
6: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
4: Però molt dolenta.
6: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Direm que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
7: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències. Cubelles torna a ser aquest estiu una de les seus catalanes dels 40 Summer Live. El concert tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit a 2:15 de la matinada al Parc de Cubelles, situat a la Rambla del General Josep Moragues. L'espai repetirà com a escenari després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, que va reunir, segons l'organització, unes 7.500 persones. El cartell d'aquesta edició reunirà alguns dels artistes més destacats al panorama musical, amb actuacions d'Álvaro de la Luna, Leire Martínez, també Vico, Lola Tuduri, Piquete, Sutherland, Marcos o Lau Girber, entre d'altres. La programació combina artistes consolidats amb nous talents i consolida la presència de Cubelles dins del recorregut català d'aquesta gira estival. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha assenyalat que creuen que és una oportunitat per dinamitzar la zona marítima amb un concert que pot atraure persones de poblacions del voltant.
8: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
2: I per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, també ha destacat que a Catalunya la gira només fa parada a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. Això permet oferir als joves una proposta cultural de primer nivell sense que hagin de desplaçar-se a ciutats més grans com Barcelona o Tarragona. Escoltem el regidor de Joventut.
9: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta, que jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves, i no tan joves, doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
2: La responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemi Gómez, també ha explicat que es tracta d'un cartell molt potent que reuneix algunes de les grans veus del panorama actual, juntament amb alguns dels artistes emergents amb més talent i que ofereix una proposta molt variada amb artistes i estils diversos.
10: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
2: L'accés al concert serà gratuït i la cita forma part de la gira estival dels 40 Summer Live, que aquest 2026 fa parada a Catalunya, únicament, com dèiem, a Salou i a Cubelles, recordem-ho. Els 40 Summer Live, aquest dimarts 28 de juliol, al Parc de Cubelles, amb entrada gratuïta.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
13: Hola,
12: de
13: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
12: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, ha estat presentat doncs, tot just en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles. Tot plegat, doncs, va ser ara fa uns dies, divendres passat, per parlar d'aquesta presentació i de tots els detalls d'aquest programa. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Xavier Borrell, que és el comissari del Cubelles Noir a Cubelles. Benvingut, Xavier.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Com ha anat aquesta presentació que vau dur a terme, com dèiem, divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles?
2: Doncs molt bé, la veritat és que molt d'èxit de gent. Vam passar un parell de curtmetratges, teasers, que hem fet aquest any, la gent s'ho va passar molt bé, va ser molt engrescador, vam tenir sorpreses, i com sempre vam llegir el que és el programa del festival, les reflexions que volem fer de cada taula i una mica la llista de convidats.
1: Les dates ja les teníem clares, un festival que es celebra durant 4 dies, del 27 al 30 d'agost, i que ha superat aquest decenni. Parla'ns primer de tot una mica de les novetats, no? del més destacat de cara a aquesta nova edició d'aquest 2026.
2: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no... El llibre que treien no era adient per la novel·la negra, però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat una volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge el Ricardo Cupido, ell és un personatge que diguem rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Emilio Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes taules comunes.
1: Molt bé, d'elles destacaves, no?, aquest homenatge a Eugenio Fuentes, que serà qui rebrà aquest premi honorífic a la trajectòria, en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra, i aquest seria un dels premis, no?, que otorga el Cubelles Noir, però sí. D'altra banda també heu donat a conèixer les nominades al premi a millor novel·la negra en català d'aquest 2026, si acaso faig jo repàs d'aquestes nominades: Les orquídies del mal, de Núria Bacardit; Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades; Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon; i L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. Nominades al Premi Millor Novel·la Negra, però en castellà, del 2026, tindríem Fosca, d'Inma Pellegrín; Alma púrpura, de Marta Martín Girón; Cordillera, de Marta del Riego Anta; i Bacon, de Nica Brank. No sé si ho he dit bé.
2: En tot cas... Sí.
1: Val. Aquestes són les nominades. I en tot cas, què té d'especial aquestes nominacions, aquest premi?
2: Pues molt bona feina. La veritat és que en totes coincideix bastant el que és la defensa del medi, la gentrificació. Hi ha molta cosa sobre també part de la història. El bo que tenen aquestes novel·les, que són novel·les molt potents, sabem que les dones escriuen molt bé, sempre ho hem vist al festival i ho sabem, i en novel·la negra doncs, són novel·les molt directes i que tenen molta, molta sortida i molta empenta, i a més aquest any estem molt contents perquè tres d'elles en castellà podran venir, la Marta del Riego, la Nica Brunque i la Susana Martí Tirón, i també en català tindrem a l'Anna Segimon, que ens acompanyarà. I només podem dir que estem molt contents que el jurat té molta, molta, molta feina llegint novel·les tot l'any i que ja per fi ha pogut donar les seves nominades.
1: Uh-huh. Enguany explicau que retreu homenatge també al cinema negre clàssic. Aquesta doncs, és una de les novetats. I heu presentat dos cartells que dieu doncs, dos cartells per una edició de pel·lícula. Parla'ns d'aquests dos cartells oficials.
2: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un, és inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien donar demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
1: Uh-huh. Quatre dies de festival i bé, no sé, la previsió de gent que heu pogut calcular, aquesta previsió que a vegades doncs també va bé, no?, per saber la gent que vindrà a Cubelles, si alguns es queden aquí a dormir, no sé, el que pot generar a nivell econòmic, no?, aquest festival també aquí a la vila.
2: Gent molta, perquè tenim totes les places disponibles que tinguéssim d'hotel, les tenim plenes ja. Tenim també restaurants ocupats. L'únic que sí que volem sempre, últimament, el puntal del festival és l'obra de teatre, perquè farem una representació de Casablanca amb el grup de teatre de cultura del Casal de Cultura de Cubelles, això el divendres a la nit, dir a la gent que, si us plau, que vinguin per la tarda a agafar lloc a les taules i que es quedin una estona, que no vinguin només directament al teatre, perquè tenim un cert col·lapse. Només dir això, i la resta del festival, com sempre ja se sap, és un èxit total d'assistència, com vam tenir el dia de la presentació, amb quasi 70 persones.
1: Hem de recordar que el festival doncs, té dos espais on s'anirà celebrant aquest Cubelles Noir, d'una banda la biblioteca mossèn Joan Avinyó i d'altra banda el centre social Joan Roig i Piera. És a dir, que cal consultar una mica el programa per veure doncs, això, no? on es faran aquests, no sé, aquests debats, aquestes presentacions, aquestes projeccions, clubs de lectura, taules rodones, teatre, com d'elles, i aquestes activitats participatives en general.
2: Sí, sí, ja sabem que la biblioteca té una mica menys d'aforo que el centre social, però sí que té una sala de projeccions espectacular, super aïllada, que bueno, et dona molt de joc. I allà les taules del dijous, els divendres al matí, que són una mica més tranquil·letes, les fem allà i ens agrada fer cultura a la biblioteca, que això ens ha de fer.
1: Uh-huh. En tot cas, ja la gent que vulgui prendre part i gaudir d'aquest Cubelles Noir, els emplacem a la vostra pàgina web, no? cubellesnoir.com, on podem veure aquest programa, no?
2: Sí, sí, i allà ho trobaran tot, a xarxes socials i a tot arreu que busquin. Només han de posar Cubelles Noir a Google i sortirà.
1: Doncs Xavier Borrell, en tot cas, més endavant ja anirem parlant més quan s'apropi el festival. De moment ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre aquests micròfons als a Ràdio Cubelles. I bé, doncs com dèiem, no? Seguirem parlant perquè el Cubelles Noir es celebra del 27 al 30 d'agost, encara queden molts dies, no? A un mes doncs, d'aquesta celebració ja heu presentat, com dèiem, doncs, aquests cartells, aquesta programació ja de manera més oficial.
2: Mhm. Doncs res, així serà i estarem contents si tothom convidat a venir aquest any al Cubelles Noir, que és una setmana més tard, a veure com surt.
1: I tant, que sortirà bé. Moltes gràcies, Xavier, i seguirem gràcies. Parlant més endavant.
2: Adéu.
3: I I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
6: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: els dies que vindran.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles torna a ser aquest estiu una de les seus catalanes dels 40 Summer Live. El concert tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit a 2:15 de la matinada al Parc de Cubelles, situat a la Rambla del General Josep Moragues. L'espai repetirà com a escenari després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, que va reunir, segons l'organització, unes 7.500 persones. El cartell d'aquesta edició reunirà alguns dels artistes més destacats al panorama musical, amb actuacions d'Álvaro de la Luna, Leire Martínez, també Vico, Lola Tuduri, Piquete, Sutherland, Marcos o Lau Girver, entre d'altres. La programació combina artistes consolidats amb nous talents i consolida la presència de Cubelles dins del recorregut català d'aquesta gira estival. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha assenyalat que creuen que és una oportunitat per dinamitzar la zona marítima amb un concert que pot atraure persones de poblacions del voltant.
3: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
2: I per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, també ha destacat que a Catalunya la gira només fa parada a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. Això permet oferir als joves una proposta cultural de primer nivell sense que hagin de desplaçar-se a ciutats més grans com Barcelona o Tarragona. Escoltem el regidor de Joventut.
4: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves, i no tan joves, doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
2: La responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemi Gómez, també ha explicat que es tracta d'un cartell molt potent que reuneix algunes de les grans veus del panorama actual, juntament amb alguns dels artistes emergents amb més talent, i que ofereix una proposta molt variada amb artistes i estils diversos.
5: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on hi ha també anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
2: L'accés al concert serà gratuït i la cita forma part de la gira estival dels 40 Summer Live, que aquest 2026 fa parada a Catalunya. Únicament, com deia Maria Cubella, recordem-ho, els 40 Summer Live, aquest dimarts 28 de juliol, al Parc de Cubelles, amb entrada gratuïta.
6: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'agrupació de balls populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdol, l'Assumpta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels danys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, l'Addó i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, de manera que si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'agrupació de balls populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la festa major. Les properes hores seran decisives per conèixer si les figures poden ser reparades a temps o si finalment caldrà buscar alternatives per preservar la participació del seguici gegante.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens reprodueix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestrader 1 i 2 i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes. I bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també. Està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
2: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte. Cubelles ha celebrat aquest diumenge 26 de juliol la 40a trobada de gegants, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita, que enguany ha estrenat un nou recorregut per facilitar el desenvolupament de la cercavila. La principal novetat ha estat el canvi del punt de sortida que ha passat de la plaça dels Pobles d'Espanya a la Rambla Pau Casals. Abans de l'inici de la cercavila, els gegants de les prop de 40 colles participants han quedat exposats en aquest espai, la Rambla Pau Casals, oferint així als assistents l'oportunitat de contemplar de prop aquestes figures. Des de la Rambla Pau Casals, la cercavila ha baixat pel Passeig Vilanova i ha recorregut diversos carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons ha explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
4: Sí, petit, que a més a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles, doncs ja era, suposava un esforç considerable i un, bueno, era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant amb la, sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el Carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles gegantes que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat.
2: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions al Centre Social. I tot seguit, la mateixa tarda de divendres, també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Veïns Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Mitching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les colles a foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
6: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui començarem la història de la música dance amb un protagonista anomenat Malcolm McLaren. Després, a la meridià de Hot Dance 80, escoltarem la cançó que va arribar al número 1 a la llista americana Billboard. Va ser Crazy Little Thing Called Love, una cançó de la formació Queen, liderada per el Freddie Mercury. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80 i anem a començar la història de la música dance. Malcolm Robert Andrew Edwards va néixer a Londres, Anglaterra, el 22 de gener de 1946 i ens va deixar a Bellinzona, Suïssa, el 8 d'abril del 2010. Més conegut com a Malcolm McLaren, fou un músic i empresari, mànager i productor britànic que va saltar la fama com a agent del famós grup de la primera ona del funk, Sex Pistols, però nosaltres escoltarem temes d'ell en solitari.

Malcolm McLaren va morir el 8 d'abril del 2010 a causa d'un vessament cerebral causat per un tumor enfermedat que feia temps que tenia.

0: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició, la 571, amb Estudi 54 Music, la G-Cryfe Rick Express. Això és el teu programa Dance de dècades anteriors. I ja que parlava d'Estudi 54, ha fet 44 anys i en Raül Orellana va ser el que va estar més anys a la cabina d'aquesta famosa discoteca del Paral·lel de Barcelona. Abans de fer la festa, li van fer una entrevista a un programa a Ràdio 4, que s'anomena Són 4 dies, i en Jordi Carreras, que estava a Xile, doncs li va fer una pregunta a en Raül Orellana. Anem a escoltar què li va demanar en Jordi Carreras a en Raül Orellana.
1: Ja que se li ha de fer una pregunta i s'ha d'aprofitar aquest aniversari d'Estudio 54 que a tots ens va impactar, li faré una pregunta tècnica. Raül, ¿cómo se te ocurre cambiar del tema Hook It de Sylvie Foster, que va a 33 revoluciones por minuto, que sonaba así originalmente? Y en tus sesiones lo cambiabas y lo ponías a 45 revoluciones por minuto, que incluso dentro del estudio 54 Connection lo pusiste a 45 revoluciones por minuto para poder mezclarlo, creo recordar, con el Capricorn. Bueno, esas ocurrencias técnicas que solo tenías tú en esa época y en ese momento. Un abrazo muy fuerte a los dos, a tu Goyo y también a tu Raúl, y larga vida siempre a los Dance Classics. Una abrazada.
2: Jordi Carreras de maestro.
3: Molt bé, Jordi. Pues mira, és una tonteria com potser una altra. El que passa és que, bueno, teníem veritables problemes moltes vegades per tractar de mesclar dos cançons que no tenien res a veure una a l'altra. Aleshores, bueno, aleshores teníem aquesta tranquil·litat, bueno, aquesta bogeria de fer veritables borrades sense cap tipus de problema, doncs vam dir, bueno, per poder posar això i que quedi bé dintre del disco i de més, ens agradi o no, hem de pujar la velocitat. Clar, el vinil amb el Technics únicament puja un 10% de percentatge de velocitat, aleshores, clar, no hi havia manera. I vam dir, com ho fem? 45 i el pitjor al menys 10%.

Això és Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I aquesta és la música que sonava a Studio 54.

La música dance de dècades anteriors al teu programa Hot Dance 80. Recorda, pots enviar una nota de veu al 626-440-111 i dir-nos quina era la música dance que ballaves als 80s, 90s. La música que li recomanes als teus fills o filles. La música que escoltaves a Estudis 54, el Jamboree, el Grand Velvet, el Bye Bye, a Salou, el Rebo, el Revolution, el Lloret, el Hollywood, el Camel a Platja d'Aro, a la Wonder, la Big Ben a Mollerussa, que el 2024 torna a obrir les portes. Anessis on anessis de marxa, segur que escoltaves música com aquesta. Doncs això, col·labora a Hot Dance 80 i envia'ns una nota de veu al 626-440-111. I ja que estem parlant de discoteques, la reina de les discoteques durant molts anys va ser ella, la Donna Summer. I això és I Feel Love, una producció que va arribar al número 1 i li va donar nom al High Energy.

This Little Thing Called Love, una coseta boja anomenada amor. És una banda de rock britànica anomenada Queen, l'heu conegut, eh que sí? Va ser escrita per Freddie Mercury i va ser llançada com a senzill el 1979 i va aparèixer originalment al seu àlbum produït el 1980, The Game, i posteriorment amb l'àlbum recopilatori de la banda Greatest Hits el 1981. Va ser número 1 a la Billboard el 23 de febrer del 1980 al 15 de març. I a Hot Dance 80 seguim amb més històries.

Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que no és només punxar música, no ens dediquem a punxar sessions, algun mashup, sí, alguna cosa així, sí, versions també. Parlem d'aniversaris. Hem parlat del 44è aniversari d'Estudi 54 a Barcelona. I també tenim de parlar de la discoteca Big Bang de Mollerussa, que el 2024 torna a posar la gent de les Terres de Ponent en marxa.

El 5 d'octubre del 2024 reobre les seves portes la discoteca de Golmes, tot i que tots li diem Mollerussa, perquè sortim a la sortida de Mollerussa a la Nacional 2 i allà hi ha marxa al segle XXI.

La primera actuació de la discoteca de Ponent en la seva reobertura. El dia 5 del 10 del 2024. Ja ens veus amb el taca-taca, perquè ja tenim una edat, i anant cap a Golmes per veure la inauguració de la discoteca. Anem a canviar una mica el ritme i anem a escoltar una mica de Tecnopop de la mà dels Depeche Mode.

I just can't get enough. Ens hem entrat, del títol de la cançó. Anem ara a escoltar una intèrpret que va venir a la televisió, a TV3. Estem parlant de la Kim Kearns i els ulls de Bette Davis. Qui és Bette Davis? Va, vinga, va, esfineu i ens ho dieu al 626 440 111. És molt fàcil, va, vinga.

La música que sonava a les pistes de ball als finals dels 70s, als 80s, als 90s són les protagonistes aquí, al teu programa Dance, Hot Dance 80. Ara el protagonista a arribar és Men at Work.

I si els tios deien da, da, da, i liquid dickin, night di, lip, el George Kranz ens deia ding, da, da, pom, pom, pero. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical Barbara Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado i Escobar.

WhatsApp del programa Hot Dance 80 626 440 111.

Ding dong, dong, ding dong.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestradeu i 2 i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat, els bombers han vingut de seguida, la policia local també, i, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
2: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte. Cubelles ha celebrat aquest diumenge 26 de juliol la quarantena trobada de gegants, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita, que enguany ha estrenat un nou recorregut per facilitar el desenvolupament de la cercavila. La principal novetat ha estat el canvi del punt de sortida que ha passat de la plaça dels Pobles d'Espanya a la Rambla Pau Casals. Abans de l'inici de la cercavila, els gegants de les prop de 40 colles participants han quedat exposats en aquest espai, la Rambla Pau Casals, oferint així als assistents l'oportunitat de contemplar de prop aquestes figures. Des de la Rambla Pau Casals, la cercavila ha baixat pel passeig Vilanova i ha recorregut diversos carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
4: Sí, petita, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles doncs, ja era, suposava un esforç considerable i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant amb la, sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles geganteres que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar doncs és la Mercat.
2: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions del Centre Social. I, tot seguit, la mateixa tarda de divendres també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Veïns Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Matching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les colles a foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
5: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdol, l'Assumpta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels anys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, l'Abdó i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, de manera que si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'Agrupació de Balls Populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la Festa Major. Les properes hores seran decisives per conèixer si les figures poden ser reparades a temps o si finalment caldrà buscar alternatives per preservar la participació del seguici geganter.
2: Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. el tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles aleshores tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del festival de novel·la negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata B2. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
6: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present.
2: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pelegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tota una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com.
5: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a

0: 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la festa major petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026. Mestradell ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu, que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestradell. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Montreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Montreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
1: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
0: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestradell, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment

0: format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacin, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
1: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
2: Però esteu vius.
1: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
2: És aquella del llim, exactament, dels llims.
0: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
3: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
0: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
4: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
2: Però molt dolenta.
4: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
0: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
5: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
0: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències. Cubelles torna a ser aquest estiu una de les seus catalanes dels 40 Summer Live. El concert tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit a 2:15 de la matinada al Parc de Cubelles, situat a la Rambla del General Josep Moragues. L'espai repetirà com a escenari després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, que va reunir, segons l'organització, unes 7.500 persones. El cartell d'aquesta edició reunirà alguns dels artistes més destacats al panorama musical, amb actuacions d'Álvaro de la Luna, Leire Martínez, també Vico, Lola Tuduri, Piquete, Sutherland, Marcos o Lau Girber, entre d'altres. La programació combina artistes consolidats amb nous talents i consolida la presència de Cubelles dins del recorregut català d'aquesta gira estival. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha assenyalat que creuen que és una oportunitat per dinamitzar la zona marítima amb un concert que pot atraure persones de poblacions del voltant.
6: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: I per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, també ha destacat que a Catalunya la gira només fa parada a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. Això permet oferir als joves una proposta cultural de primer nivell sense que hagin de desplaçar-se a ciutats més grans com Barcelona o Tarragona. Escoltem el regidor de Joventut.
7: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta. Que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves, i no tan joves, doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: La responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemí Gómez, també ha explicat que es tracta d'un cartell molt potent que reuneix algunes de les grans veus del panorama actual, juntament amb alguns dels artistes emergents amb més talent i que ofereix una proposta molt variada amb artistes i estils diversos.
8: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 quilowatts pues, de potència i uns 2 quilowatts de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: L'accés al concert serà gratuït i la cita forma part de la gira estival dels 40 Summer Live, que aquest 2026 fa parada a Catalunya, únicament, com dèiem, a Salou i a Cubelles, recordem-ho. Els 40 Summer Live, aquest dimarts 28 de juliol, al Parc de Cubelles, amb entrada gratuïta.
9: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

I pot ser que algú més dur es pregunti, es demani, i aquest noi de què està parlant? Bueno, hi ha un hilo, hi ha un fil argumentatiu perfectament que es pot defensar perfectament de qualsevol argumentació com qualsevol altra. Ve a dir que el romanticisme trenca amb la tradició, és una ruptura enorme. Després del romanticisme ve el simbolisme, a França sobretot, després les vanguardies, i la meva tesi és que l'últim gran puls o intenció de trencament, no tan sols de l'obra artística, sinó de la forma de vida, és precisament el rock and roll. I d'allà ve tota aquesta mitologia, per exemple, dels Rolling Stones, dels que ja parlarem. Aquest és l'últim programa que farem entorn al voltant de la figura de Dylan. Segurament haurem de parlar de Bob Dylan, però em proposo mostrar solament versions d'altres artistes de Bob Dylan, perquè va estar molt versionat sempre. Sempre, i sempre li va agradar. Doncs la primera versió és d'un grup de folk anglès. En el millor disc de la seva carrera, en Half Breaking, un disc totalment inolvidable. I és una cançó, una versió en francès. Mais si tu dois partir, si és que et vols marxar, marxa.

Una que va sorprendre molt, molt, molt a Bob Dylan és aquesta de John Wesley Harding, feta per Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. Una lletra també d'aquestes complicades.

aquesta argumentació de ruptura té dos motors fonamentals, que és la certesa de certa harmonia universal i la insoslayable realitat d'una ironia que la trenca, que la destrueix. Molts són molt destructius en el rock and roll. Ha sigut una constant, però també en temps anteriors. Los asesinos de hachichins, se es deien así por el hash, menjaven hash. Baudelaire, Rambo, Verlaine, i els romàntics pues, feien de tot també. I molts van tornar boixos. Hölderlin, el més gran poeta probablement de la seva generació, es va tornar completament boix. En fi, estem aquí al segle XXI parlant del vin, una altra versió molt, molt, de molt interessant d'un home que sempre li va agradar a Bob Dylan, Brian Ferry, cantant de Roxy Music. Sempre va fer versions de Bob Dylan. De fet, un dels últims discos seus es diu Dylanesc. Són tot versions de Bob Dylan. Aquesta té una entonació i una manera de cantar particular d'aquest gran, grandíssim cantant. It ain't me, baby.

I com no, si parlem de versions de Bob Dylan, s'hauria de parlar dels Byrds. Jo crec que és el grup que més ha versionat a Bob Dylan. I quan li van preguntar a Bob Dylan, li van demanar quin grup actual t'agrada més? I va dir els Byrds. Òbviament, li van donar molts calés i van publicar moltes de les seves cancions i les van fer molt, molt conegudes. Aquí estan els Byrds en My Back Pages.

Doncs sí, hi ha tot un argumentari, hi ha tot un trasfons en tot allò que venim deient de la poesia, de la música. De fet, els primers poemes van estar musicats. Ja es sap perfectament com Homer era per ser cantat. La poesia neix amb la cançó, amb la música. No és ni res de nou. I tancarem aquestes versions de Bob Dylan en una molt especial de Jerry Garcia, guitarrista de Grateful Dead, que es diu Positively Fourth Street.

I ha arribat l'hora de dir fins aviat. Deixem de moment a Bob Dylan, tranquil. I a vosaltres simplement fins la propera. Moltes gràcies per la vostra atenció.

0: València, escolta Ràdio Cubelles.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Comencem ja amb el repertori que he preparat per avui i serà amb Beethoven, amb un fragment de la simfonia número 5 amb do menor opus 67, Andante con moto. És l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, la OBC, dirigida per Lawrence Foster.

Després d'escoltar aquest fragment de la Simfonia número 5 amb do menor de Beethoven, anem ara a un altre dels grans, grandíssim Mozart, el compositor de Salzburg. Serà un fragment del concert per a piano número 24 en C menor, l'Allegro. L'interpreta la Filarmònia Orquestra dirigida per Herbert von Karajan i el pianista solista és Walter Gieseking.

Hem escoltat un fragment del concert per a piano número 24 de Mozart i a continuació, a més de gran música, ens acompanyaran grans veus. Començarem amb tres àries de Puccini, de la seva òpera Manon Lescaut, amb la soprano Amarilli Nizza. Són In quelle trine morbide, L'ora o tirsi i Sola perduta abandonata, amb l'orquestra del Borac Teatre d'Ostrava, i el director és Gianluca Martinengi.

Hem escoltat tres àries de Manon Lescaut, de Puccini, amb la soprano Amarilli Nizza. I a continuació, un gran tenor, Luciano Pavarotti, que ens interpretarà un ària de Manon, de Massenet, amb l'acompanyament de la Royal Philharmonic Orchestra, l'Orquestra Nacional de la Gran Bretanya, dirigida per Daniel Gatti. I després un baríton, un gran baríton, Walter Berry, que interpretarà una peça de Don Giovanni de Mozart, Madamina, El catálogo y puesto.

Han estat dues àries amb dues grans veus, el tenor Luciano Pavarotti i el baríton Walter Berry. A continuació tenim el compositor català Enric Granados, també un compositor representant de la música espanyola, amb dues peces, El mirar de la maja, amb la soprano Pilar Lorengar i el pianista Miguel Zanelli, i a continuació l'intermedi de Goyescas, que serà amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Espanyola, dirigida per Odón Alonso.

Eren dues composicions d'Enric Granados, una amb acompanyament de la veu de Pilar Lorengar i el pianista Miguel Zanelli i l'intermedi de Goyescas. I anem acabant, ho farem amb el compositor austríac Johann Strauss i de l'opereta El baró gitano, l'obertura, que interpretarà l'orquestra de l'Òpera Estatal de Viena.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tothom. Doncs avui us portem històries al voltant d'un fenomen que es va estendre al llarg de 40 anys i que va ser la rampa de llançament de nombrosos artistes, entre els quals alguns de grans èxits, i també de plena actualitat encara avui en dia.
0: Sí, senyor, fem una cosa, no ens allarguem més i que siguin ells mateixos qui es presentin.

0: Això que estem escoltant potser us pot sonar a pel·lícula antiga. I si fos així, no aniríeu gens desencaminats.
1: És veritat, a més sembla que se sentin veuetes com de dibuixos animats, no? No era l'Anec Donald aquest que se sentia a mitja cançó?
0: Sí, senyor, era l'Anec Donald. I això que escoltem és l'himne dels Mousquetiers.
1: Els mosqueters, com el d'Artagnan.
0: No exactament, no. Mousquetiers, perquè és la sintonia del programa de televisió americà Mickey Mouse, clar. I els membres d'aquest club se'ls anomenava Mousquetiers, fent referència al mouse de Mickey Mouse.
1: Aquest programa es va emetre des del 1955 fins al 1996, amb diverses interrupcions, això sí. Consistia en un espai de varietats com els dels adults, però dirigit al públic infantil i preadolescent. I tenia diferents seccions, entre les quals hi havia actuacions musicals en directe, que eren les que protagonitzaven els Mousquetiers.
0: Ah, exactament. La que estem escoltant és la marxa del club, que, com dèiem, era la sintonia d'obertura del programa i que havia estat composta per en Jimmy Donovan.

0: La Britney Spears va néixer el 2 de desembre de 1981 i aquesta que escoltem era ella quan tenia al voltant de 11 anys, més o menys, actuant com a mosquitera, és a dir, membre del Mickey Mouse Club.
1: Exactament, aquesta és una actuació en un dels episodis del Mickey Mouse Club interpretant I'll Take You There. Al tractar-se d'enregistraments davant d'un públic infantil, de fons, segur que podeu percebre aplaudiments i xiscles cada vegada que algun dels cantants interpreta la seva part.
0: Sí, i a part d'això, com que són àudios gravats de la televisió, la seva qualitat no és massa bona.
1: La de l'època.
0: Sí, i per això el que farem serà que la resta de temes que us oferirem seran més actuals, tot i que continuarem parlant també del Mickey Mouse Club.
1: Quan la Britney Spears tenia 8 anys, ja va participar en un càsting per entrar a formar part del club, però la van rebutjar per ser excessivament jove. Ara bé, el que van fer va ser recomanar-li a una caça talents de Nova York qui la va aconsellar que cursés estudis a la prestigiosa Professional Performing Arts School de Nova York.
0: I un parell d'anys més tard sí que va aconseguir entrar a formar part del club en la mateixa fornada que també hi van entrar en Justin Timberlake, la Christina Aguilera, en Ryan Gosling i la Kerry Russell.
1: Aquests dos últims han acabat fent carrera com a actors i no com a cantants, tot i que hem de dir que Ryan Gosling va protagonitzar la pel·lícula La La Land, en què sí que cantava, mentre que la Kerry Russell ha tingut diversos papers a pel·lícules que segur que recordeu, com Missió Impossible 3, Star Wars Episodi 9 o El Amanecer del Planeta de los Simios, i també més recentment una sèrie de Netflix, The Diplomat.
0: Britney Spears, Justin Timberlake i Christina Aguilera van continuar la seva carrera com a cantants. Això sí, cadascú a la seva manera.

0: La presència de Britney Spears al Mickey Mouse Club va anar de 1992 a 1996, quan el programa es va deixar d'emetre per la televisió.
1: Només un any més tard, i després de formar part només uns quants mesos del grup Innocence, ja havia fitxat pel segell Jive, amb qui va treballar fins l'any 2011.
0: I els seus primers anys de carrera van ser fulgurants i els seus dos primers àlbums es van situar als primers llocs de les llistes i van aconseguir enormes xifres de vendes.
1: Un dels èxits del segon àlbum era aquest que escoltem, Oops, I Did It Again. Mireu si el seu ascens dins del panorama musical va ser meteòric, que l'any 2000 Madonna va actuar a Nova York vestint una samarreta negra en què portava brodat amb lluentons el nom de la Britney Spears, que en aquell moment tenia només 18 anys.
0: Doncs bé, l'any anterior, la Britney Spears havia guanyat 4 premis MTV, millor cantant femenina, millor posta en escena, millor cançó i millor artista revelació.

0: L'any 2000, Britney va reconèixer que mantenia una relació amb Justin Timberlake, relació que va acabar 3 anys més tard. Aquest va ser l'inici d'una successió de relacions i matrimonis amb poca fortuna i dels quals en té 2 fills.
1: També va passar per èpoques d'un cert desequilibri emocional i de consums diversos que van acabar provocant que li retiressin la custòdia dels seus fills i que un jutge anomenés el pare de la Britney com el seu tutor legal a càrrec de les seves finances i decisions, tot i que això quan ella...
0: Tot això
1: sí, va ser quan ella tenia 27 anys.
0: Doncs bé, amb el pas del temps la seva situació emocional va anar millorant i mentre no va deixar de treballar, gravant 9 àlbums i fent gires mundials.
1: També la situació jurídica va millorar, ja que l'any 2021, setmanes abans de complir els 40 anys, un jutge de Los Angeles va posar fi a la tutela legal de son pare.
0: Que havia anat dels 27 als 40.
1: Exacte, sí, uns quants anys, eh?
0: Doncs bé, la cançó que hem estat escoltant és Make Me, de l'any 2016, dintre del seu darrer àlbum, Glory. Something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: I ara estem escoltant a Justin Timberlake interpretant Like I Love You, quan ja feia carrera en solitari.
1: En Justin Timberlake va néixer el 31 de gener de 1981 i va començar la seva carrera com a cantant en el programa de televisió Star Search, o sigui, la recerca d'estrelles. I posteriorment, el Mickey Mouse Club, formant part de la mateixa remesa de càsting, com dèiem abans, també de Britney Spears, de la Christina Aguilera.
0: Exactament. Allà, totes les seves aparicions eren conjuntes, amb uns quants més mousqueters, entre els quals es trobava J.C. Chassés. Tots dos, quan van deixar el club, van entrar a formar part del grup NSYNC, una boy band, que va tenir molt d'èxit a finals dels 90, des de finals dels 90 fins a inicis dels 2000, i de la qual parlarem d'aquí una estona.

0: En Timberlake va iniciar la seva carrera en solitari l'any 2002, publicant l'àlbum Justified. Era l'època en què mantenia una relació amb la Britney Spears.
1: Entre els anys 2006 i 2013, Timberlake es va dedicar exclusivament a la seva carrera com a actor, participant en pel·lícules com Malas Enseñanzas, com a protagonista.

0: Doncs bé, la tercera gran estrella d'aquella fornada de mousqueters va ser, com hem dit ja mantes vegades, Christina Aguilera, que escoltem en la versió que va fer del tema Something's Got a Hold on Me a la pel·lícula Burlesque.
1: D'origen equatorià i irlandès, va néixer el 18 de desembre de 1980. Va formar part del club fins l'any 1994. Posteriorment va participar en la primera versió de Mulan, la pel·lícula d'animació de l'any 1998, en la que va interpretar el tema principal, Reflection.

0: Christina Aguilera ha continuat la seva carrera fins a l'actualitat amb nombrosos èxits. Va participar en el musical Moulin Rouge del 2001. El 2002 va publicar l'àlbum Stripped, al qual pertany l'èxit Beautiful, que és aquest que estem escoltant.
1: I més endavant, l'any 2013, va publicar un àlbum conjuntament amb Justin Timberlake. Els seus darrers treballs han sigut l'àlbum en anglès Liberation, publicat el 2018, i un altre en castellà titulat Aguilera, i que es va publicar el 2022.
0: Doncs la Christina Aguilera és una cantant amb una veu excepcional amb què practica un estil anomenat melismàtic. En què consisteix? Doncs bé, això és entonar tota una sèrie de notes musicals diferents sobre la mateixa síl·laba. Aquesta forma de cantar requereix d'una tècnica especial i es contraposa amb la forma, diríem, habitual, que s'anomena silàbica i que, com podem comprendre, és aquella que aplica una nota a cada síl·laba.

0: Hem anomenat anteriorment altres membres del club, com J.C. Chassés, que va compartir amb Justin Timberlake la posició de solista a la banda NSYNC, dels quals estem escoltant ara Tearing Up My Heart.
1: J.C. Chassés va formar part del Mickey Mouse Club en la mateixa època que els nostres protagonistes anteriors.

Després de l'època d'en Sync, s'ha continuat dedicant a la música, especialment com a compositor per a altres cantants, i també va publicar un àlbum personal que, però, no va tenir gaire èxit.

0: Una altra mousquitera era Nicky DeLoc, que va marxar del club i va entrar a formar part del grup Innocents.
1: Sí.
0: Aquell mateix en què Britney Spears s'hi va passar només uns mesos, eh?
1: Curiosament, sí.
0: Precisament ara estem escoltant Say No More, un dels èxits del grup.
1: Doncs bé, la carrera de DeLoc ha anat cap al camp de la interpretació, participant en nombroses pel·lícules i telefilms.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: I ara retornarem cap al Christina Aguilera per deixar-vos amb aquesta Lady Marmalade de la pel·lícula Moulin Rouge.
1: És una versió de l'original de 1974 del grup La Belle, un girls group americà que amb aquesta cançó van estar-se una setmana al número 1 de les llistes d'èxits.
0: Cal dir que la versió de Christina Aguilera, acompanyada de Mia, Pink i de la rapera Lil' Kim, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1.
1: O sigui, que la va superar en 4, eh?
0: Sí, tant.
1: Us deixem, amics, doncs, amb Lady Marmalade. Fins la setmana que ve, en què tornarem per parlar d'aquests boy groups i girls groups, boys bands i girls groups, alguns dels quals es van formar com a resultat de la participació d'alguns dels seus membres en el Mickey Mouse Club.
0: Però això, com dèiem, serà la setmana que ve. I mentrestant, cuideu-vos tots.
1: Porteu

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles tot un món. Mestrader celebra els dies 31 de juliol i fins al 2 d'agost, durant 3 dies, les seves festes d'estiu. A l'altra banda del fil telefònic tenim l'Anna Monreal, que és la tresorera d'aquesta associació de veïns de Mestrader. Benvinguda, Anna, a la ràdio.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, doncs, comencem, no?, pel principi. Parla'ns una mica d'aquesta presentació. Hem vist ja per les xarxes que heu fet públic ja el cartell d'aquestes festes d'estiu. A més, un cartell, doncs, també reivindicatiu, no?
5: Sí, des de fa uns anys, doncs, intentem donar-li una miqueta de sàtira, no?, tot i que són dies de festa, doncs, com a associació sempre recollim queixes i de més del veïnat i bueno, aquest any tenim les brosses, no?, com a artista principal i convidat en el que està succeint, no?, al poble i sobretot a l'urbanització.
4: Uh-huh. Per tant, un cartell de sàtira, no?, on surten aquests contenidors intel·ligents, no?, doncs amb aquest doble sentit, com deies tu, contenidors que tenen diàleg, no? Ens han dit que som intel·ligents, no?, i d'altra banda, doncs això, però encara estem esperant que ens recullin, no? Aquests són alguns dels continguts que podem llegir amb aquesta paciència, que tot arriba, algun emoticono, i doncs un Mestrader, tot un sentiment amb un cor, no? Veiem el Charlie Rivel pujat d'un dels camions d'escombraries.
5: Bueno, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
4: Molt bé, entrem ara plenament una mica a aquestes festes d'estiu que s'anuncien també amb aquest gran cartell, amb un punt que és molt característic de Mestrader, que també surt al cartell, que és aquesta font d'aigua, no?, que teniu, que dona la benvinguda sempre a la vostra urbanització.
5: Sí, exacte, és com l'emblema, no?, de la zona. És el punt de trobada, és l'entrada i bueno, no volíem deixar-la fora.
4: Com es presenten, doncs, aquestes festes d'estiu? L'inici serà el 31 de juliol.
5: Exacte, com sempre seran 3 dies, primer cap de setmana d'agost, tot i que aquest any no, es presenten amb molta il·lusió, amb moltes ganes de gresca, d'incloure tot el veïnat i gent del poble, i amb ganes de veure tota la gent que any rere any ens dona suport i gaudeix de les activitats que intentem preparar.
4: Explica'ns una mica, la programació comença, com dèiem, el 31 de juliol, que és un divendres, a partir de quina hora i què s'hi trobarà la gent aquest dia?
5: Molt bé, doncs aquest any hem fet alguns canvis en la programació, creiem que a tothom agradaran. Llavors comencem el divendres amb el xupinazo i el matí de futbol benjamí i futbol aleví, que sempre agrada molt, no?, i promou una miqueta l'esport entre els més joves. Després, a la tarda, aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després, a les 7, també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'orquestra de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, eh? I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres, doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes. I també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran, i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
4: Uh-huh. Si passem a dissabte, dia 1 d'agost, com engega la programació?
5: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur, que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, com per aquesta activitat, i és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom, i serà algo molt divertit, i farem la Figuà, i a part també el servei de bar, i després tenim un grup musical que es diu Verbenam, molt, molt, molt divertit, molt amè, doncs, també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
4: Uh-huh. I passem ara, doncs, a diumenge 2 d'agost, que és el dia ja que tanqueu aquestes festes d'estiu. Com apropa'ns també aquesta programació?
5: Doncs el dia de cloenda tindrem al dematí el torneig de petanca i paral·lelament estaran els tobogans inflables amb aigua, no?, que això agrada molt i cada cop ens anem superant i anem intentant pujar el salt de premis a partir de les 7. Tindrem l'espectacle infantil del Diver Show amb la festa de l'escuma i tancarem amb el sopar i el xupinazo.
4: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem alguna qüestió sobre aquestes festes d'estiu. On podem consultar la programació?
5: La programació, durant aquest parell de dies, ja començarem a pujar tota la informació a les xarxes socials. Penjarem cartelleria pel poble, hi haurà díptics penjats. Vull dir, arribareu a trobar la programació doncs, per tot el poble. Si no, sempre us podeu apropar al local social de l'associació, que està allà a les pistes de futbol. Demanaríem que, amb la mesura del possible, per totes les activitats es poguessin inscriure, doncs enviant-nos un missatge per Instagram o trucant o pujant a l'associació doncs, per assegurar-nos la bona organització de totes les activitats. Per tot, normalment acostumem a tenir algun detallet, premis, sortejos, i llavors és important que sapiguem més o menys la gent que esperem.
4: Uh-huh.
5: També cal dir que, com cada any, tenim taules pels sopars, pels espectacles i de més. Pel cas dels socis, les taules són gratuïtes, una taula per soci. I pels no socis també les poden reservar i guardar per no quedar-se sense lloc. Llavors, del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 de la tarda, estarem tots allà esperant-vos doncs, perquè pugueu fer les vostres reserves. Estarem allà al local doncs, per això, per resoldre qualsevol dubte, perquè us pugueu inscriure, doncs, per veure'ns les cares abans de les festes i xerrar una miqueta.
4: Uh-huh. Una altra qüestió, el pagament. No? Si hem de pagar alguna cosa, perquè tenim un servei de bar, s'ha de fer en efectiu, hi ha la possibilitat de pagar en targeta... Quins sistemes
5: doncs,
4: tenim?
5: Estem treballant amb la possibilitat de fer pagaments per targeta. Ja tenim Datafun, però estem esperant a l'okay de l'entitat bancària.
4: Uh-huh.
5: Soc totalment sincera. Llavors, en la mesura del possible, totes alternatives. Però és important que us pugeu amb calarons en efectiu, per assegurar-nos que tot funcionarà correctament.
4: Uh-huh. I ràpidament també aprofitem aquesta entrevista, no sé si vols doncs, apropar també a la gent que viu a Mastrader, a que formi part d'aquesta entitat i quina és la seva funció. Fent també una valoració, no?, de com està anant, no?, d'ençà doncs, que portes ja un temps, no?, com a tresorera.
5: Uh-huh, correcte. Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar el local social doncs, per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom. Llavors, agrair a qui participa en aquest dia a dia també crec que és important, i és posar en valor això, el dia a dia, que moltes vegades ens pensem que només són les festes, però hi ha tot un esforç darrere de mantenir aquesta cohesió.
4: I entenc també que gestioneu amb l'Ajuntament, no?, també aquelles demandes que pugueu tenir a Mastrader, que entenc que es mantenen reunions i apropeu, no?, ara mateix, doncs, no sé quina és la situació, aquestes converses que manteniu, doncs, també per demanar, no?, una mica aquelles necessitats que es puguin anar produint.
5: Correcte, ens reunim habitualment amb l'Ajuntament, hem de dir que sempre estan disposats a escoltar-nos. Després, una altra cosa és la falta de recursos, no?, per poder dur a terme totes aquelles peticions que els hi poden semblar coherents i que fan falta, però bueno, crec que totes les associacions ens trobem amb que hi ha una falta de recursos i bueno, doncs no es fa tot el que ens agradaria fer. Seguim pendents de l'aprovació d'un projecte per millorar les instal·lacions de les pistes esportives. Aquí anem treballant, anem insistint, però torno a repetir, no? Al final, quants més socis siguem i més força tinguem, doncs entenc que podrem exigir més, no?
4: Deies, la necessitat d'un local, no? Has dit?
5: Sí, sí, i ja fa un parell d'anys que estem en aquesta situació, hi ha un projecte tècnic per això, doncs, per millorar les instal·lacions en general, no només el local, sinó tot el voltant que hi ha, no? El parc, la pista de futbol, els bancs, la zona de petanca... però bueno, anem treballant amb colze a colze amb l'Ajuntament i bueno, estem a l'espera de rebre els recursos que necessitem per poder dur a terme.
4: Uh-huh. Aquesta és una de les peticions, entenc que la neteja, doncs que ha estat un canvi per tot Cubelles, no?, que també afecta la vostra urbanització, tenint en compte aquest cartell, doncs, com deies, no?, amb una mica d'ironia, però a la vegada, no?, doncs aquest reclam, no?, cap a aquesta recollida doncs, de la brossa amb aquest canvi, sembla doncs, que també demaneu a través d'aquest cartell una mica ajustos, no? No sé si en quant a la ubicació de contenidors, quantitat o... Vaja, no sé quina és la situació a Mastrader.
5: Bueno, jo crec que sí que a Mastrader hem millorat una miqueta els punts de recollida, no?, sobretot per el tema del reciclatge, però, clar, aquestes recollides, en el nostre parer, han de ser més habituals, no?, millorar una miqueta el circuit de recollida. I també en el cas de la poda, a Mastrader, doncs, al final hi ha moltes cases on... de vegades quan s'ha de fer neteges de jardí i de més, aquí tenim també molts problemes. Crec que això ho treballen amb la mancomunitat, però no està sent tan àgil el servei de recollida com hauria de ser, amb el que al final la gent ho deixa al costat dels contenidors, tampoc ho recullen perquè no és competència. Bueno, és algú que s'ha de treballar i millorar des de l'Ajuntament o la Mancomunitat o les organitzacions que ho gestionin, doncs crec que s'hauria de tenir en compte que hi ha zones on les recollides han de ser més habituals.
4: Uh-huh. No sé si hi ha alguna petició més en quant a necessitats en altres sentits. Potser doncs, que cal solucionar problemes de fuites d'aigua, alguna obra civil... Bé, suposo que deveu tenir també tot un reclam, no?, a fer, o esteu traslladant altres necessitats al barri?
5: Correcte. Sí, sí, però ja et dic, són coses que treballem en reunions i habitualment amb l'Ajuntament, que recollim les inquietuds del veïnat i traslladem, però al final, tenir paciència perquè som molts veïns i tothom té les seves reclamacions, no? Hem de ser conscients que les instal·lacions, per exemple, d'aigua, no?, el que comentàvem, són molt antigues, hi ha moltes fuites i estaran arreglant a poc a poc, tant de bo tinguéssim injeccions de diners suficients, no?, per poder arreglar voreres, clavegueram i tot. Llavors, anem negociant i anem pressionant, doncs, tram a tram.
4: Molt bé. Anna, en una altra ocasió ja mantindrem una entrevista més llarga per concretar més, no?, totes aquestes gestions que feu des de Mestreder i aquestes converses amb l'Ajuntament, i centrant-nos en les festes d'estiu, recordem-ho, no?, del 31 de juliol fins al 2 d'agost, 3 dies amb activitats diverses, una programació doncs, ja tradicional, no?, la gent ja ho espera cada estiu, que Mestreder ofereixi les seves festes, no?, Anna?
5: Agrair un cop any... un cop més com cada any, els comerços que hi participen, els voluntaris que ens donen un cop de mà, sense ells no seria possible, no? Al final, des de la publicitat, des dels sponsors que ens donen premis doncs, per poder fer les activitats una miqueta més atractives, hi ha negocis que any rere any són ells mateixos, no?, que ens truquen i ens diuen «Ei, que s'acosten les festes, què necessiteu?». Ostres, això és molt d'agrair. I sense ells no seria possible, i sobretot sense els meus companys i companyes que li posen molt d'amor, molta il·lusió, doncs perquè aquest retrobament, com cada any, sigui obert a tothom, a totes les famílies, sigui un espai de bon rotllo, de trobades i d'estima entre els veïns i tota la gent del poble.
4: Uh-huh. Doncs Anna, ho deixem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé aquestes festes d'estiu. Gràcies per tota aquesta informació.
5: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tothom.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: I com fem regularment, avui dediquem una estona aquí a Ràdio Cubelles a parlar de consum, de casos concrets, de reclamacions, també donar consells, i ho fem en companyia de les professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Cubelles. I avui tenim amb nosaltres en aquesta secció l'Eva Mengual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I també Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, quin és el cas que tenim doncs, darrerament que ens vulgueu acostar aquí, que hagueu hagut de gestionar, no?, des de l'oficina de consum i que volem acostar també avui als oients de Ràdio Cubelles?
2: Doncs sí, com ja sabeu, el que ens agrada és sobretot portar casos de consumidores i de persones consumidores d'aquí del municipi, i sobretot en el cas que quan hi ha un repunt de casos o hi ha alguna alerta, no?, com a vegades li diem, ens agrada dir-li a nosaltres. Doncs, malauradament, tornem a parlar d'un altre tancament de clíniques dentals. Vam viure fa uns anyets, no? Ara el temps passa molt ràpid, amb Dentix, i ara ha passat a Moral Studio. Tenim bastants casos. Ara, bueno, ja va passar ara fa un temps, no? No? Oi,
1: sí.
2: Eva?
1: Sí, sí. La diferència és que amb Dentix el van comprar, o sigui, Vitaldent va comprar certes oficines de Dentix, i les persones que estaven allà en aquelles oficines van acabar de fer el seu tractament. En aquest cas, sí que algunes de les persones consumidores que han tractat amb Oral Studio fins al final i han rebut informació i demés, els hi han dit que estaven a punt de fer una compra i que serien els nous que s'encarregarien de fer i d'acabar els seus tractaments, però això no ha passat. Així que ens trobem en una situació difícil, perquè tenim uns consumidors, en el nostre cas del nostre municipi, doncs que tenen coses personals molt importants, com un casament.
2: Ja,
1: ara el juny, i no tenen, estan tenint problemes amb els seus implants i no tenen la boca acabada.
2: Ja,
0: i s'han quedat penjats, no?
1: S'han quedat penjats, sí, no? I a sobre, estem en el punt de que encara ells han de reclamar, perquè en el cas de que sigui un finançament, reclamen a la financera perquè parin de pagar, i els hi tornin tot allò que li han pagat a Oral Studio, però encara estan en aquest punt de que les financeres han de respondre. Per tant, estan en aquest punt que no tenen diners i han d'anar a buscar-se la vida per acabar el seu tractament, com ara aquesta persona que us comento, no?
0: I quin és el paper que pot donar l'OMIC en aquests casos, doncs?
1: Doncs l'OMIC...
0: O que esteu donant.
1: L'OMIC... quan es trobin que la financera, i estem parlant, després farem un resum, no?, de les situacions, però en aquest cas, quan es trobin que la financera els diu que no els retornen els diners, és quan nosaltres podem intercedir, podem mediar i demanar a la financera que sí que, bueno, que s'avingui a tornar-los els diners. Mm-hmm. Aquesta seria la nostra part, però ara per ara no podem fer res més.
2: Bueno, més que res, sobretot, és la gent que, si algú ens està escoltant, però bueno, tots els que han estat afectats, jo crec que deuen haver vingut ja gairebé tothom, perquè són casos, però sí que això és una alerta, que ara diem també, per justament si algú està en un tractament o ha de començar algun tractament, perquè tinguin sempre en compte totes les, bueno, no, les coses, el que s'ha de tenir en compte. Aleshores, o si li passa això, sempre que ha de recopilar tota la documentació relativa al contracte, uh-huh, que s'ha de demanar. Jo no sé si això és una de les coses, no?, de quan vas a qualsevol centre, oi,
1: sí,
2: que no, tu vas i te'n vas, i no demanen mai còpies de res. Després et canvien la mútua, et canvien el centre, et canvien, i has d'anar, sí, buscant aquest historial mèdic, que és el que més, a més, el que recordo les altres vegades, i no sé si ara també, no sé si m'ho pots dir tu, Eva, el que més els hi costa justament és que si la clínica ha tancat, demanar aquest historial, perquè així com amb Dentix tenien altres obertes i els hi dèiem, doncs mira, vés a la de Vilafranca, aquesta encara està oberta i té les dades, doncs ara tenen, com ha dit abans, no? Primer, que no tens el servei acabat, Sí que és cert que si una financera és un crèdit al consum, per tant, és un crèdit que donen per un servei que s'ha de prestar o que s'ha prestat. Per tant, si el servei o no es presta o no es compra aquell bé o no es té, aquests diners s'han de retornar. I es retornaran.
1: No s'ha fet pagat, efectiu.
2: O, exacte, no s'ha fet efectiu. Es retornaran o es deixa de pagar. Això segur, i sempre, això sí que ha sigut així les altres vegades. Però clar, tot aquest temps d'incertesa, bueno, el que estem sobretot nosaltres és perquè la gent ho sàpiga i perquè que sàpiguen on estem i que vinguin, no?
1: Sí, en relació al que deies de si, si la clínica no els hi facilita la documentació, o bé perquè els senyors no la van agafar en el seu moment, o bé perquè s'han donat compte de que han tancat i ara no tenen on anar, on acudir, no? Doncs sempre poden fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquí podrien reclamar doncs, els contractes, els pressupostos, les factures, els comprovants de pagament, en fi, la història clínica.
2: I perquè el que també tinc el dubte, en aquest cas jo crec que no afecta, però sempre hi ha aquest... Perquè una cosa molt important que hem de dir és que des de consum no tractem... no ens detectem perquè no podem, no? És, el codi no ho admet, són tot qualsevol tema de negligències mèdiques o casos que ens arriben, no? Aprofitem, ho dic perquè com estem en tema dentistes, sí. No? Doncs no m'ha quedat bé, això és estètic, no és estètic. Clar, hi ha sempre la figura, per això sempre diem que busquin a gent col·legiada, no? Per fer-se qualsevol habilitat, perquè sempre hi ha el col·legi odontològic o el col·legi de metges al darrere. Perquè no sé si en aquest cas, si saps tu si responen o no han respost amb aquest tema de tancaments, és que no entren aquí, al col·legi. Només entren si s'ha fet bé la feina o no. Però no, que és una llàstima, en aquest cas, que justament si estàs col·legiat o agremiat, que poguessis tenir aquesta força al darrere, no? Això és una reflexió meva que penso moltes vegades, que la gent se sent, ostres, tu vas amb un metge i li dones la teva confiança i està col·legiat i té un gremi darrere, doncs que haurien de donar aquesta resposta i vetllar perquè qui està fent la feina la faci com toca. No?
1: Sí, bueno, però ja seria una perspectiva diferent a la de consum. Nosaltres aquí ja no podem entrar, però sí en el tema de, com bé deies abans, és un servei que no s'ha acabat i, per tant, no és efectiu.
0: Sí que, de vegades, anem parlant, no, de... danys i perjudicis, no? Que ja no entraria dins de consum.
1: Codi civil.
0: Però, clar, la gent ho entén, no? Clar, però com que no em van portar això temps, jo, a conseqüència d'això, he patit o he perdut aquell vol, o, no? I de vegades n'hem parlat amb altres casos. Fins aquí no hi arriba, ja, consum.
2: No, recomanem al servei d'orientació jurídic, si és menys de 2.000 euros, com a mínim és un judici verbal i no cal advocat ni procurador, però... Els danys i perjudicis, el més important sempre és que les reclamacions que fem des de l'Oficina de Consumidors de Consum han de ser quantificables i mesurables. No? És a dir, jo he pagat tant o el pressupost deia això i no estàs complint segons el que et deia el paper. No? Quan ja entra en qualsevol altre aspecte i que en aquest cas danys i perjudicis, està bé que ho diguis perquè és una cosa que ens posen molt a les reclamacions i nosaltres diem. Hi ha reclamacions, sí que és cert que nosaltres no tramitem, però que sí... sí que pot venir la gent com a consulta.
1: Exacte, és a dir... sí, sempre que podem ajudar, doncs els hi donem tota la informació que tenim. I així, doncs, fem un resum de les situacions que es podrien estar trobant les persones consumidores.
2: En aquest cas concret,
1: En aquest cas concret, perfecte. O sigui, podria ser que la persona ha anat i ha pagat tot, o bé amb targeta de crèdit, o bé ha fet una transferència, bueno, com sigui... En aquest cas, ara mateix encara no els podem ajudar nosaltres, vale? Com l'empresa ha tancat i està aquí en aquest impàs de si hi ha un concurs de creditors, no es pot fer res. O sigui, s'han d'esperar que realment hi hagi un concurs de creditors i llavors es podrien posar en contacte amb l'administració concursal. Aquest seria el punt. Nosaltres podem ajudar aquella altra gent que ha pagat o bé una part en efectiu o que ja està pagada i, sobretot, nosaltres podem... una part en efectiu després finançada, doncs una part finançada. És aquí on entrem.
2: Sí, bueno, en la part de creditors sí que podem, en aquest cas, la gent que ja ens ha vingut a fer les reclamacions I a part, doncs, també aquí es pot consultar també amb xarxes o per internet, que ja informarem si s'ha de fer la reclamació, en aquest cas a l'administració concursal, doncs com s'ha de fer, de quina manera. Això sí que les altres vegades, doncs, els hi donàvem les adreces i els hi deien de quina manera ho podien fer.
1: Sí. Sí, sí, però bueno, que ara mateix no tenim aquesta informació, que està una mica...
2: Sí, bueno, ara mateix parada, perquè estem en el bypass, però això ja anirà evolucionant. Ara, més que res, l'important és que el del tema de l'Agència de Protecció de Dades, de la història clínica, que això és important, perquè això és una de les coses que més els hi costava, que si hi ha una entitat financera, doncs que primer que facin ja la reclamació a l'entitat financera, perquè no?
1: Bueno, sí, el pas seria primer fer la reclamació ara a l'estudi, i esperar aquests 30 dies. Com això no es pot fer, doncs directament per quan hi ha una financiació a l'entitat financera, i esperar aquests 30 dies perquè els donin una resposta, i si és desfavorable o no els hi responen, doncs és quan poden venir a consum i nosaltres iniciem la mediació.
2: Exacte.
0: Molt bé, en cas que hi hagi cap dubte, no? Que no hagi quedat respost, també recordem, no?, que es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Es podeu donar les dades bàsiques per si algú necessita, doncs, posar-se en contacte amb vosaltres. Com ho poden fer?
2: Doncs sí, que estem els dimecres sense cita prèvia, directament de 10 a 1, estem a Passeig Verdagí número 12. Després ens poden enviar també a consum@cubelles.cat o trucant directament amb el telèfon de l'Ajuntament, o també tenim un telèfon que és en aquest cas de WhatsApp, perquè a vegades la gent, doncs, té informació, se sent més còmoda, que és el 677 1503 92. I a part dels dimecres, si algú necessita atenció un altre dia, sí que ens poden trucar o ens poden enviar un correu i podem fer-ho fora d'aquest horari. Fem cites prèvies després en funció de quan que ens demanin.
0: Doncs Eva Mangual i Malaborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Joval.
2: Molt bon dia. Començarem per no explicar una pel·lícula. Imaginem-nos per un moment que estem en una habitació, que tanquem una finestra perquè fa fred, que sortim de l'habitació, i quan tornem, la finestra torna a estar oberta. Comentes de manera estranyada que el que t'acaba de passar a la persona que està en tu a casa, la teva parella, i aquesta et diu que no estàs bé del cap, que això t'has inventat i que sempre ha estat oberta. No només t'han dit boig o boja, sinó que realment ha obert la finestra mentre tu estaves fora i ha sigut la parella. Aquesta tècnica de manipulació sí que té nom de pel·lícula. Se'n diu la llum de gas i es va retratar de forma molt contundent a la pel·lícula de George Cukor de l'any 44 que es deia Gaslight, llum de gas, en el seu títol original. Aquí va ser traduït com també la llum que vacila. Aquesta tècnica de manipulació on un home manipula la seva dona i li fa creure que està boja perquè ella assegura que el llum de gas de casa s'afluixa sense motiu, però desconeix que és ell que està darrere de tot aquest misteri. Li nega que ho faci per crear dubtes i terror a la ment de la seva dona i literalment apagar la seva raó. En aquest llibre, l'autora analitza la història del fenomen que assegura que ha transcendit la frontera de les relacions personals fins a arribar al màxim negacionisme històric. Però sobretot es centra en com el gaslighting és una forma de maltractament físic i psicològic cap a les dones, un concepte que ja als anys 50 es va convertir en una categoria psicològica als Estats Units. Es defineix com una obra destinada a manipular algú per fer-lo dubtar de les seves percepcions, experiències o comprensió dels fets. El concepte de gaslighting ja va aparèixer poc abans que Betty Friedan escrivís el 1963 un llibre esdevingut clau en l'estudi i seguiment de l'evolució feminista com la mística de la feminitat, on parlava del menestar sense nom que tenien les mestresses de casa que vivien als extraradis dels Estats Units. Segons la Betty Friedan, aquesta mística es basava en modelar la vida d'aquestes dones segons una imatge que les transformava en marionetes. La dona mistificada arribava a dubtar de la seva personalitat, de la seva intel·ligència i de la seva existència com a ésser humà adult. Per la seva banda, la investigadora Jennifer Freit va analitzar els papers de víctima i agressor i com s'arribaven a intercanviar entre ells durant un procés de gaslighting. L'agressor s'afana a fer l'efecte que és atacat injustament i que la seva víctima és la veritable agressora. És a dir, es tracta d'una estratègia doble. Jo et destrueixo, però estic convencent a tots els altres que ets tu qui m'està fent mal, que m'està fent mal perquè el teu cap és malaltís. Per una situació de llum de gas molt perjudicial per la víctima, es pot veure sotmès al seu agressor no només des del punt de vista psicològic, sinó sexual, i arriba a fer pràctiques que en realitat no voldria fer. El doctor Wall en parla a la revista Psychology Today, on explica el cas d'un estudi on s'analitza una parella que té relacions sexuals sota els efectes de l'alcohol. Tot i que ella, en condicions normals, no consentiria practicar sexe anal, ella en feia cas omís i aprofitant el seu estat. L'endemà, si es queixava, ell li assegurava que no es queixés, que era ella qui li havia demanat, fent que es cregués la seva versió i fins i tot fent-la sentir culpable per haver begut. Quines 10 senyals ens han de fer pensar i saber que ens estan fent llum de gas? Per un costat, el primer és que ens qüestionem les nostres idees i les nostres accions constantment. Ens preguntem si som massa sensibles moltes vegades al dia. Sempre estem en estat de disculpa constant. Als pares, a la parella, a la feina. Et preguntes per què no ets feliç si aparentment estan passant tantes coses bones a la teva vida. Constantment ofereixes excuses als familiars o amics pel comportament de la teva parella. Et veus a tu mateixa retenint o amagant informació per no haver d'explicar o donar excuses a parelles i amics. Comencem a mentir per evitar que canviïn de realitat. Es fa més difícil prendre decisions, fins i tot aquelles més simples. Ens anem convencent i sentint de que no podem fer res bé. I ens preguntem si està sent un prou bon fill, filla, amic, amiga, empleat, empleada, bona parella constantment. Viure en aquest dubte constant ens porta a una desesperació i a una autodestrucció íntima i possible. Fins i tot no podem ser conscients que ens ho estan fent, però és una eina que han adquirit davant de situacions o sentiments que no saben enfrontar. D'altra banda, per entendre una persona que pateix llum de gas, cal tenir en compte que prèviament hi ha hagut una història que s'ha anat gestant. Aquestes actituds no es veuen a la primera vegada que et cites amb una persona. Al principi, el 95% és màgic i perfecte, i hi ha un 5% de conflicte que amb el temps s'anirà fent més gran. D'aquesta manera, al principi, un s'enamora d'una persona que es mostra encantadora i és això el que et va enganxant a poc sense adonar-te'n que estàs caient en la trampa d'una relació tòxica. Com a l'inici ha estat una persona tan meravellosa, després, quan s'enfada o té un mal comportament, se li disculpa, pensant que de fet només és un mal dia. Aleshores, com hem d'actuar i adonar-nos-en que ens estan fent una espiral destructiva amb la parella? Hem d'aprendre a separar entre els sentiments i la raó. No podem controlar els sentiments i l'atracció que en genera una persona, però sí que hi ha una altra part més mental que podem avaluar, com quina mena de relació ens ofereix i com ens fa sentir. Algunes de les preguntes que ens podríem fer és quin tipus de dinàmica ens ofereix. Uns dies ens fan sentir bé i els altres dies ens els passem plorant. És això el que volem de la vida? És clar que sortir d'una relació tòxica en què hi ha pràctiques com la llum de gas no és fàcil, però tampoc és impossible. Abans de fer cap pas, s'ha de començar a treballar l'autoestima. Fent activitats que ens omplin. Anar a teràpia. Connectar amb tu mateix i no permetre que l'altra persona t'allunyi de tota la gent que estimes. Els experts així ens asseguren que és molt freqüent que l'assetjador aïlli la víctima de tot el seu entorn. Reconstruir l'autoestima és bàsic per poder-nos adonar de la situació de maltractament que es viu i poder mirar de cara a l'agressor. Quan comencem a posar el focus en les banderes vermelles que ens va mostrar la nostra relació per anar veient que en realitat és tòxica, un cop a fora, és important no mantenir cap mena de contacte amb aquella persona per evitar tornar a caure en la relació, una situació que es complica molt quan hi ha fills pel mig. Encara que un vincle tòxic hagi acabat, la víctima pot necessitar un cert temps per recuperar-se'n psicològicament. Per això, s'aconsella que es faci teràpia una temporada. S'ha fet una destrucció tan gran que és com si t'haguessin tirat una bomba a dins. T'has de reconstruir, entendre el que ha passat i, sobretot, no permetre't sentir-te culpable per haver-ho permès, sinó entendre d'on venies i per què t'hi has enganxat. Només així podrem vetllar perquè no ens torni a passar. Enough of my problems, they only cause fights. Forget that I rang you. Anem de cap a l'estiu. No ens haurem d'esgarrar l'estiu pensant que les nostres parelles són uns maltractadors ben preparats i amb nota per destruir la nostra vida i dinamitar la nostra relació. Tothom realment té un mal dia, però és un tema de proporcions. La llibertat de dies més llargs, d'estar més estona amb gent fora del nostre entorn, recuperar aquestes i escoltar aquestes persones de les quals mica en mica ens podem sentir aïllats, sense haver-nos de disculpar, sinó senzillament escoltar-nos, perquè potser ells també ens han posat alguna bandera vermella que no hem estat atents i no hem vist. Ens ha de permetre redefinir la nostra autoestima, tirant-la endavant i fent unes molt ben construïdes relacions de bandera verda. poca toxicitat en la nostra vida, ni alimentícia, ni sexual, ni sanitària. Gaudim de tots els colors que ens ofereix el nostre entorn.

Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan.

0: Avui parlarem amb la Cati Balcer. Molt bon dia, Cati. Avui està amb nosaltres la Cati Balcer. Ella és resident aquí a la comarca del Garraf, viu a Ribes, però és nascuda a França. La Cati treballa actualment amb empreses tecnològiques a nivell internacional. Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs la Cati avui està aquí perquè té una dilatada experiència internacional amb temes de moviment LGTBIQ+, i ens agradarà molt sentir la seva experiència i per això està aquí en aquest programa. Cati, explica'ns d'on ets i una mica què va passar en el teu país d'origen.
1: Pues todo empezó en Francia, que nací en Francia, vivía en París, trabajaba con Disneyland París, que es un mundo muy guay y muy gay también. Y pues es esta temporada que podía ser mí mismo, vivir mi vida misma. Y en 1997 me fui a Irlanda y fue el año después de la decriminalización de ser gay en Irlanda, pues que no había mucho, había un bar gay en Dublín y ya está.
0: O sea, que después de Francia vas anar a viure a Irlanda per feina. I això que ens deies, no? A Irlanda, en aquell moment que tu vas arribar al 1997, estava il·legalitzada la homosexualitat.
1: Sí, sí. Hacía casi un any que estava legal. I sí, fue un cambio radical desde Francia a Irlanda, porque en Francia teníamos muchos derechos. No podíamos casarnos, pero teníamos la condición de ser gay. Pero en Irlanda estaba todo.
0: I què vas fer a Irlanda? Què va passar? Què vas fer tu a Irlanda?

Avui hem estat escoltant Infem avec Infem de Mecano i la sintonia del programa A qui li importa d'Alaska. Us esperem en el proper programa.

0: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.
1: Si vols notar la diferència... Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència... Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència... Si vols notar la diferència...
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I anem cap a la secció Descobrim l'etnobotànica. I ho fem una setmana més. Amb la Sílvia Isamat, que és professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Anem, doncs, cap a aquest espai on parlem de les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes, així també com contraindicacions i d'altres curiositats a través d'un llistat de plantes medicinals o remeieres. Doncs, benvinguda, Sílvia. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs bé, anem, això va agafant ritme, no? Ja cada setmana anem descobrint noves plantes.
1: Sí, sí, estem anant amb ordre alfabètic,
0: sí.
1: I bueno, podem arribar fins a 300 plantes.
0: Imagina't, el programa que ens queden encara.
1: Sí.
0: Molt bé. Avui, de quina planta parlem avui?
1: Avui parlarem de la jonsa, en castellà és el junquillo azul. És una planta que també té un nom i cognom bastant llarg i bastant curiós. Apillantes monspeliensis.
0: Déu-n'hi-do, és complicadet. Els noms científics a vegades, no?
1: Sí, sí, el que
0: tenen.
1: El que s'ho va pensar va tenir feina.
0: Va tenir feina, sí, sí,
1: sí.
0: Doncs anem a ser pràctics per això. I parlem de la jonsa, que és més un nom més comú, més pràctic a l'hora d'entendre-ho, eh?
1: Sí, és una planta que la trobem sobretot caminant pels camins, per la muntanya. És una planta que fa unes floretes blaves molt petitones. Quasi no hi ha fulles, i només són tiges i floretes blaves. Llavors són com unes agrupacions. Hi ha molta tija i molta floreta blava. Sobretot és una planta que surt al mes de març, abril, juny, després ja s'asseca i ja no la veiem més. És una planta anual, que se li diu, ja no la veiem més al llarg de l'any.
0: Uh-huh.
1: El nom significa filiant, vol dir fulla en llatí, i filiantis vol dir que no té fulles.
0: Uh-huh.
1: I després el cognom, el Montpeliensis, vol dir que va ser trobada a Montpellier, a França.
0: Molt bé, d'aquí sí, el nom, eh?
1: Sí, la primera espècie d'aquesta planta.
0: Perfecte.
1: Després és una planta que quan passeges pels camins i la trobes, és molt bonica de veure, perquè té un blau molt intens. Llavors aquesta flor, curiosament, és comestible. Es pot menjar, no és tòxica, no té cap contraindicació, la podem posar a les amanides, i després té un gust dolcet. Llavors, per allò que ara, aquestes
0: sí,
1: amanides tan boniques que podem fer, no?, amb molts colors a l'estiu, doncs li podem posar aquest color blau de la floreta i és molt maca.
0: Clar, sí, perquè mengem pels ulls, eh? No ens equivoquem.
1: Sí.
0: Si el plat ens crida l'atenció, el trobem més bo.
1: Sí, sí, exacte.
0: Perfecte. Una mica de llonça, doncs, a les amanides, eh?
1: Sí.
0: Tindrem en compte. Què més?
1: Després, com a ús intern, és una planta que, per exemple, alguna persona està desganada, està apàtica, doncs li podem fer una infusió d'aquesta flor i d'aquesta tija. Llavors, també tonifica, és una mica, no és com l'all tan forta, però no té aquest gust tan fort, però ens ajuda una mica a tonificar-nos, ens dona gana, no? Ens dona, a veure, tampoc vull dir ganes
0: energia
1: de viure, no? Però sí, ens dona energia,
0: sí,
1: ens aixeca l'ànim.
0: Molt bé, perfecte.
1: Ens pot aixecar del llit. Tampoc és un cafè, però
0: bé, però si ens dona energia i ens dona ganes de fer coses, això
1: sí,
0: és molt important, eh?
1: Sí.
0: Què més, què més?
1: També és una planta que, com és tonificant, el que ens farà també afavorirà la circulació sanguínia. Llavors, també ara a l'estiu, el que passa que ja ara en aquesta època, ja el juliol, ja està una mica de baixa.
0: Uh-huh.
1: Ja ha florit, o sigui, ha florit el maig, juny, i el juliol ja no la trobem tant, agost ja està més de baixa.
0: Molt bé.
1: Afavoreix la circulació de la sang.
0: Perfecte. Doncs,
1: sí. Llavors, pels estius, quan fa tanta calor que les cames les trobem pesades, farà que la circulació vagi millor, no? Que hi hagi més retorn venós. També ens podem fer una maceració, podem agafar la planta, la posem amb algun alcohol, podem agafar una ginebra, un vodka, que és un alcohol d'uns 40 graus, llavors posem la planta a dins i ho fem macerar, i després aquest alcohol ens servirà per fer-nos fregues per les cames, per tonificar.
0: Per la circulació,
1: sí,
0: seria?
1: Sí, doncs, per les venes gruixudes, etc.
0: D'acord, perfecte.
1: Sí.
0: Doncs té moltes propietats, també medicinals.
1: Sí.
0: Què més? Alguna coseta més?
1: La veritat és que, o sigui, és una planta sobretot que és molt bonica de, també com a ornamental, es pot agafar, es poden fer rams, surt, o sigui, li agrada sortir sobretot al costat de la farigola, és com molt discreta, o sigui, és molt discreta però és molt vistosa, i és com vist i no vist, o sigui, surt i després desapareix.
0: Per tant, si veiem farigola, que és fàcil de localitzar,
1: sí.
0: Possiblement tindrem la Jones al costat?
1: Sí, perquè li agrada molt a la farigola, per exemple, créixer en llocs on hi ha pedra i hi ha sol, sempre trobem farigola.
0: Uh-huh.
1: També al costat trobarem el romaní, que són com una parelleta, no? El romaní és l'home, la farigola és la dona, i després la Jones està per allà també al voltant fent companyia.
0: Uh-huh.
1: I sí, sí, al final les plantes són com un ecosistema que creixen allà on els agrada més i també on la gent, perquè elles s'apropen a la gent, no? O sigui, perquè nosaltres les puguem fer servir per guarir-nos. Llavors trobarem farigola, trobarem llonça, trobarem romaní, potser trobarem el lligabosc etrusc, o sigui, trobarem tot un entorn que entre elles es comuniquen per les arrels, sobretot en aquesta zona, perquè pensem que aquesta zona d'aquí és una zona que és com si fos un formatge, està molt foradat, i llavors totes les plantes es comuniquen a través de les arrels. Hi ha una comunicació interna que la desconeixem ni la veiem, i entre elles és com si es parlessin per sota la terra.
0: Molt bé, molt, molt curiós plegat, eh?
1: Sí.
0: Doncs ens quedem amb la Jonsa. Sílvia, si et sembla ho deixem aquí. I tornarem amb aquest espai on parlem d'aquestes virtuts, aquestes propietats i formes d'ús de les plantes, i seguirem parlant de moltíssimes plantes, que són moltíssimes les que tenim al nostre entorn, com deies tu, podem arribar a trobar 300 varietats, no? Cubelles, el garraf, no? Amb aquestes propietats i tot això que estem descobrint des d'aquesta secció dedicada a la etnobotànica.
1: Moltes gràcies.
0: Fins una altra, Sílvia.
1: Ah, fins aviat.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestrader 1 i 2 i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
3: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes. I bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat, els bombers han vingut de seguida, la policia local també. I, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
2: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte. Cubelles ha celebrat aquest diumenge 26 de juliol la quarantena trobada de gegants, un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita, que enguany ha estrenat un nou recorregut per facilitar el desenvolupament de la cercavila. La principal novetat ha estat el canvi del punt de sortida que ha passat de la plaça dels Pobles d'Espanya a la Rambla Pau Casals. Abans de l'inici de la cercavila, els gegants de les prop de 40 colles participants han quedat exposats en aquest espai, la Rambla Pau Casals, oferint així als assistents l'oportunitat de contemplar de prop aquestes figures. Des de la Rambla Pau Casals, la cercavila ha baixat pel Passeig Vilanova i ha recorregut diversos carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
4: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles doncs, ja suposava un esforç considerable i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el Carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles geganteres que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar doncs és la plaça del Mercat.
2: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions al Centre Social. I, tot seguit, la mateixa tarda de divendres també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Veïns Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Matching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les colles a foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
5: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, la Dol, l'Assumpta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels danys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, l'Addo i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, de manera que si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'Agrupació de Balls Populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la Festa Major. Les properes hores seran decisives per conèixer si les figures poden ser reparades a temps o si finalment caldrà buscar alternatives per preservar la participació del seguici gegante.
2: Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. El tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles, aleshores, tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata B2. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
6: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que traien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present.
2: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pelegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tot una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com.
5: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la Cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026. Mestrader ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, vinc

0: fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
1: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim... on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
0: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
3: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica, clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
4: Però esteu vius.
3: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
4: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
5: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, I estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
6: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
4: Però molt dolenta.
6: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diran que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és,

0: és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè en realitat som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
1: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
2: El majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
1: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències. Cubelles torna a ser aquest estiu una de les seus catalanes dels 40 Summer Live. El concert tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit a 2:15 de la matinada al Parc de Cubelles, situat a la Rambla del General Josep Moragues. L'espai repetirà com a escenari després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, que va reunir, segons l'organització, unes 7.500 persones. El cartell d'aquesta edició reunirà alguns dels artistes més destacats al panorama musical, amb actuacions d'Álvaro de la Luna, Leire Martínez, també Vico, Lola Tuduri, Piquete, Sutherland, Marcos o Lau Girber, entre d'altres. La programació combina artistes consolidats amb nous talents i consolida la presència de Cubelles dins del recorregut català d'aquesta gira estival. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha assenyalat que creuen que és una oportunitat per dinamitzar la zona marítima amb un concert que pot atraure persones de poblacions del voltant.
3: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
1: I per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, també ha destacat que a Catalunya la gira només fa parada a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. Això permet oferir als joves una proposta cultural de primer nivell sense que hagin de desplaçar-se a ciutats més grans com Barcelona o Tarragona. Escoltem el regidor de Joventut.
4: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta, que jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
1: La responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemi Gómez, també ha explicat que es tracta d'un cartell molt potent que reuneix algunes de les grans veus del panorama actual, juntament amb alguns dels artistes emergents amb més talent, i que ofereix una proposta molt variada amb artistes i estils diversos.
5: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
1: L'accés al concert serà gratuït i la cita forma part de la gira estival dels 40 Summer Live, que aquest 2026 fa parada a Catalunya, únicament, com dèiem, a Salou i a Cubelles, recordem-ho. Els 40 Summer Live, aquest dimarts 28 de juliol, al Parc de Cubelles, amb entrada gratuïta.
6: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: ciutadans, ciutadanes i ciutadanis de Filalunya.
1: Es prohibeixen
0: expats, franquistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena

ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància, però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que tant pensar cansa les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona, crema les penes sense mirar l'hora.

0: No? És una mica això.
1: Tot el dia m'està xinxant.
0: O no?